Flamenco d'aquí i d'allà. El programa de flamenco de Contrabanda FM. Programa en el que parlem de i escoltem música flamenca d'ahir i d'avui, d'aquí i d'allà. Aquesta música, que amb dos segles de vida va néixer a Andalusia i avui és universal, posant l'accent en el flamenco que es crea a Barcelona, la nostra ciutat, des de Carmen Amaya fins a Rosalía. A Contrabanda, el 91.4 de la freqüència modulada de Barcelona. Un de cada dos dissabtes, de 13:30 a 14:30. Amb repeticions, tots els dissabtes a la mateixa hora, de 13:30 a 14:30, i tots els dimarts, de 9:30 a 10:30 del matí. També ens podeu escoltar en streaming o el podcast del programa a la nostra web, que és www.contrabanda.org.

Diumenge, a Ràdio Contrabanda FM. 12 del migdia. Escarlata O'Hara. Programa musical sobre ska, reggae i altres ritmes jamaicans centrats en l'actualitat de l'escena a Catalunya. Repassa les darreres novetats discogràfiques que van apareixent. Notícies relacionades amb l'escena, anunci de concerts i altres events.

els millors continguts, les millors entrevistes, la música més xachi, tot un món cultural. És el lloc, la FM, el 91.4, la programació que sempre vull escoltar. Ràdio Contrabanda. Singing Ràdio.

0: i és soci solidari de Contrabanda FM. Perquè els moviments socials necessitem informació alternativa.
1: Yo soy socio solidario de Contrabanda FM porque creo en la libertad de expresión.

0: Jo sóc soci solidari de Contrabanda FM, perquè vull escoltar la ràdio sense anuncis comercials.
1: Jo sóc sòcia solidària de Contrabanda FM, perquè l'autoassociació de les ràdios lliures la fem entre totes.
2: Contrabanda FM és una ràdio lliure, no comercial, assembleària i autogestionada. Si vols col·laborar perquè Contrabanda continuï emetent a les zones lliures de Barcelona, pots fer-te sòcia, solidària i fer la teva aportació econòmica al col·lectiu.
3: Truca'ns els dimecres al vespre al 93-317-7366, escriu-nos un mail a contrabandaradio@contrabanda.org o informa't a contrabanda.org.
2: Juntes fem possible l'autogestió de la comunicació.
3: Ens escoltem al 91.4 de la freqüència modulada de Barcelona o per internet a contrabanda.org.
4: Jo sóc soci de Solidaritat, de Solidari.
5: I voto en la porta.
4: I voto en la porta de Solidaritat amb Catalunya, no?

is a DJ

Hoy prende.

els millors continguts, les millors entrevistes, la música més xachi, tot un món cultural. És el lloc, la FM, el 91.4, la programació que sempre vull escoltar.

91,4. ¡Epa!

Hola, sóc l'Androide del Frente Sónico Futurista i bé, vaig estar 7 anys a Contrabanda, també vaig estar 11 anys a Ràdio Pica, que són dos de les emissores més antigues i més importants, dos de les ràdios lliures més importants de la ciutat de Barcelona, juntament doncs, amb Ràdio Bronca i també Ràdio Línia 4 i altres petites emissores que fan servir, en aquest cas, doncs algunes instal·lacions de l'Ajuntament per poder emetir. Però les ràdios principals per mi, de ràdios lliures, aquestes tres, Bronca, Pica, que va ser la primera, i Contrabanda, han estat durant tot aquest temps, dècades, lluitant per la seva existència i existint perquè han d'existir, perquè no només, doncs, si ens ponem constitucionalistes, no, a la Constitució està registrat el dret a la llibertat d'expressió, sinó al dret a rebre informació, però també a donar-la, que és aquest, no? A la resta d'Europa, les ràdios lliures es diuen ràdios comunitàries i doncs formen part del sistema, diguem, no? I aquí doncs s'ignora totalment a les ràdios lliures, però d'una manera que és més bé, més aviat, no és te dejo existir, sinó te machaco. Quin és l'interès que pot tenir un ajuntament o la Generalitat o qui sigui de que el dial de la FM estigui ocupada per ràdios pirates, no? Fent servir el nostre propi idioma en la nostra contra, no? O sigui, doncs, aquesta paraula pirata que té aquest romanticisme sense entrar en l'ètica dels pirates reals, no? I que sempre ha format part diguem, de l'ideari o de l'imaginari, millor dit, de l'underground, per dir alguna cosa, doncs sempre tot es subverteix, no? I ara les ràdios pirates són les ràdios comercials que posen anuncis, són Ràdio Fórmula, i venga anuncios, venga anuncios, venga anuncios, i amb això que treuen? Pues diners, no? I amb això l'Ajuntament que treu diners. Dius, per què? Per què els volen aquests diners? Per fer raietes al terra, no? O per fer, no sé, un carril de bicis que ara t'atropellen les bicis i els patinets, no? Bueno, en fi, no sé per què volen els diners, no? Però realment crec que per qualsevol ajuntament seria o hauria de ser més interessant mantenir i ajudar a que la ciutadania, que al fin y al cabo lo que están representando supone, no a sí mismos o a sí misma, doncs tingui un altaveu. Als anys 90, que no hi havia internet, va ser un moment molt potent de les ràdios lliures i de molts moviments culturals i socials, no? Va ser un moment bastant potent vist enrere. Aleshores, doncs, no hi havia internet i les ràdios lliures eren l'única via, juntament doncs, amb fanzines i algunes revistes o el que fos, de que la gent que no tenia accés a la televisió o a les discogràfiques molt tancades diguem, mainstream, doncs tenien un altaveu i si tu tenies un grup podies enviar la teva maqueta i segurament sonava a les emissores, no? O doncs podies fer un programa, ara també ho pots fer. O sigui, tenies una inquietud que et portava a fer un programa sense cobrar un sou i sense, inclús de vegades pagant doncs, pel manteniment d'aquestes emissores, només pel fet de voler expressar-te i tenir alguna cosa a dir, cosa que els mitjans normals van bojos buscant aquesta gent que té alguna cosa a dir per fer un matxambrat i resumir-lo en el mainstream, no? Aquest és el meu punt de vista. Per tant, les ràdios lliures, a tots els nivells, representen salut per a una ciutat. I bé, doncs, espero que se solucioni la cosa i tot i que ara hi ha internet i ens podem comunicar millor i pot haver-hi milers i milions d'emissores online i de programes online i de podcast i d'inquietuds i d'opinions per un tubo. Igualment, crec que l'FM, que és doncs, un mitjà més, una branca més de la nostra ciutat, no pot ser que se la quedin quatre mainstreams i 8.000 chupópteros, perquè per mi no són ni ràdios pirates ni vampiros, són chupópteros. La mitologia bonica per nosaltres. Molta sort. I aquí ens teniu recolzant com es pot.

No a l'ampliació del MACBA. La plaça dels Àngels està en perill. La Subcomissió d'Urbanisme de Barcelona preveu arrabassar a les veïnes del Raval 908 metres quadrats d'espai públic de la plaça dels Àngels i entregar-los al MACBA perquè el museu hi pugui aixecar una edificació de 3 plantes que taparà el convent dels Àngels per sempre més. La xarxa veïnal del Raval va presentar un recurs contenciós administratiu contra aquest despropòsit urbanístic que ja ha estat admès a tràmit pel jutjat. La demanda judicial ataca la detracció injustificada i il·legal de l'espai lliure. El Raval és el barri amb menys espai públic per habitant de tota la ciutat de Barcelona, gairebé 908 metres quadrats que l'Ajuntament entrega a una entitat pública o privada elitista que porta dècades colonitzant el Raval i viu d'esquenes al seu veïnat. 908 metres quadrats d'espai públic que les veïnes del Raval deixaran de gaudir i que mai no en seran retornats, a no ser que aturem aquest despropòsit. Lluitarem pel que és nostre, pel que és de totes, als tribunals i també al carrer. Per entendre-ho, hem de mirar el seu patronat, els amos rics que realment dirigeixen el MACBA. Al patronat veiem tot de noms de l'alta burgesia, banquers, comtes, propietaris de fons voltors i lobbies, impulsors de la marca Barcelona que està destrossant la vida als barris de la nostra gent i expulsant el veïnat, traficants de drets bàsics com és l'habitatge, en definitiva, especuladors. Els partits polítics poden parar aquesta injustícia. Lluitarem pel que és nostre. No permetrem que ens robin l'espai públic. Parem l'ampliació del MACBA. Lluitarem en els tribunals i al carrer, no a l'ampliació del MACBA.

Diumenge, a Ràdio Contrabanda FM. 12 del migdia. Escarlata O'Hara. Programa musical sobre ska, reggae i altres ritmes jamaicans centrats en l'actualitat de l'escena a Catalunya. Repassa les darreres novetats discogràfiques que van apareixent. Notícies relacionades amb l'escena, anunci de concerts i altres events.

El Raval i espais que només apareixen en el mapa de qui vivim aquí. L'Àgora Juan Andrés Benítez, Metzineres, la Biblioteca de Sant Pau i Santa Creu. Són llocs comunitaris que sostenen la vida, refugis davant la calor, l'especulació, la violència i l'abandonament institucional. Espais on es menja, es cuida i s'aprèn. Espais que necessitem per organitzar-nos. I precisament per això, avui, la ciutat que buida els barris els amenaça. Des de Miau, el programa de Raval Rebel, i no només Raval Rebel, sinó també d'aquí s'apunti, a Contrabanda FM, conversem amb qui lluita per ells. En aquest cicle estiuenc d'entrevistes, sabrem per què el Raval està en joc en la defensa de cadascun d'aquests espais. Gràcies per escoltar. Comencem.

0: Hola, què tal? Bona tarda.
1: Hola, bona tarda.
2: Bona tarda.
0: Estem a Miau, el programa de Raval Rebel·lí qui s'apunti, perquè últimament se'ns està... Estem ampliant equip, tenim a la Marta amb nosaltres i som la Marí i jo, Ricardo, al micro. I avui hem convidat a bibliotecàries de la Biblioteca Sant Pau, Rosa i Àlex, de Sant Pau, i també de Defensem Biblios, que és del que ens parlaran avui. I tenim de públic a la Clara, també. Hola, Clara, què tal?
1: Hola, què tal?
0: Llavors... Anava a fer una broma, o sigui, ja anava a començar amb les bromes de la lectura, la no lectura i tal, però no cal. Però sí que m'heu dit que vosaltres llegireu perquè esteu una mica nervis i millor llegir. És així?
1: Sí, una mica. Sí.
2: Si ens posem nerviosos, potser acabarem llegint una mica, per no deixar-nos res.
0: No hi ha problema. Però abans de començar, una cosa que segur que no teniu escrita. Què tal? Com ha anat el finde?
1: Molt bé.
2: El finde molt bé. L'hem aprofitat.
0: Molt bé, perfecte. Estem començant aquest cicle de programes amb una pregunta que pensem que és molt, molt bonica, que és com si els oients i nosaltres mateixes aquí a l'estudi tanquem els ulls, com descriuríeu l'espai per a algú que no hi ha estat mai?
1: Doncs la Biblioteca de Sant Pau, no sé si la coneixeu, està al cor del barri del Raval, a l'entorn dels Jardins Rubió i Lluc, que són uns jardins que hi ha entre el carrer del Carme i el carrer Hospital, en un edifici històric del segle XV, que va funcionar com a hospital fins a l'any 1926. La biblioteca és un espai tranquil, però potser no tan silenciosa com altres biblioteques, perquè hi passa molta gent i hi passen moltes coses. L'edifici és com singular, perquè és un edifici gòtic del segle XV i... La coberta és volta de creueria i a l'exterior de la biblioteca hi ha uns jardins, com he dit, i compartim recinte amb altres espais, com la Biblioteca de Catalunya, l'Institut d'Estudis Catalans, l'Acadèmia de Medicina, el Teatre La Perla, Diàlegs de Dona, Acadèmia de Farmàcia, etc. I com has dit, la nostra biblioteca té dues sales. La sala infantil, que... és per infants de fins a 14 anys i famílies, i la sala d'adults.
2: Sí, i més enllà de l'espai físic, ara ens estava descrivint també la Rosa, hi ha com una mena d'extensió de la biblioteca, podríem dir, que serien els jardins de Rubió i Lluc, que estan just al costat de la biblioteca, i allà s'hi està duent a terme un projecte que es diu Llegim al Jardí, molt interessant, que primer havia de durar uns pocs mesos, però al final com que ha tingut èxit i veiem que s'està dinamitzant l'espai molt bé i la gent s'hi va acostant, s'ha ampliat més, de moment té continuïtat,

0: I és un espai amb tauletes, cadires, no? I llavors la gent allà pot asseure's, trobar-se, parlar més en veu alta, que potser la biblioteca és un espai més de silenci, i en aquests jardins és més, doncs, un espai comunitari on poder llegir una revista tranquil·lament, agafar un llibre, també s'hi fan, de tant en tant, s'hi fan escacs, i un taller de costura, també, que és una iniciativa bastant interessant. I també s'hi fa intercanvi de llibres.
1: Després parlem de diferents usos de la biblio. Entres, hi ha una espècie de doble porta. La primera porta té una reixa, la segona és a vidre, veritat que sí? I llavors se t'obre un espai bastant ample, que a la dreta tens lavabos i les màquines per fer...
0: L'autoprèstec.
1: I a l'esquerra tens tot un expositor de diaris i revistes. Sí. Darrere hi ha gent asseguda.
0: Sí.
1: Hi ha bastanta gent a la biblio.
2: No? Molta.
1: Molta.
2: Molta.
1: No, és bastant important. Llavors, l'oient s'ha d'imaginar un espai amb molta gent.
2: Amb molta gent.
1: Amb molta gent. I després, més endavant, doncs, tens a la dreta el taulell vostre.
0: El primer taulell.
1: O sigui, el primer taulell.
0: Només entrar ja et trobes el sí. primer taulell, no? Que és així com per fer una mica d'acollida als usuaris.
1: Sí. I jo, com on vaig normalment, és al fons, quan he hagut de treballar o estudiar, no? Que allà sí que hi ha com unes taules més d'estudi o de dormir, també, segons sí. qui les vulgui utilitzar. I...
0: Endolls, també molt important a la nostra biblioteca, com per carregar els mòbils. L'espai dels endolls està al final.
1: I té una llum càlida, diria?
2: Sí.
1: Oi que sí?
2: Sí.
1: Has vist? Estic dient aquí com una espècie de juego.
2: També tenim dos espais amb ordinadors on es poden connectar a internet i fer ús d'aquest servei. Sempre està ple, també. Quants ordinadors tenim en total?
0: Tenim com uns 18, crec.
2: Impressora.
1: Jo crec que això ja ens dona com molta informació de quin tipus d'espai és la biblioteca, no? Que de vegades és que sembla una tonteria, però aquesta cosa d'anar a la descripció del detall és molt útil. Llavors, en aquest sentit, la biblioteca no és un lloc de préstec de llibres, o no només, ja heu dit alguns usos, no? Com els del jardí, però què passa a la biblioteca més enllà de la lectura i del préstec de llibres?
0: Doncs això, o sigui, més enllà del préstec de llibres, que també és important, perquè també és una biblioteca molt de pas, o sigui, gent d'altres barris també venen a deixar, a retornar llibres o a fer reserves. És un espai molt d'ús d'internet, molta gent que no té internet a casa seva acudeixen a la biblioteca, i també molt d'informació i acollida de, per exemple, ens demanen per fer cursos de castellà o català, informació d'on estan les oficines d'atenció al ciutadà, tema d'ajudes. Tenim una educadora social també a la biblioteca, i també fa una mica aquesta funció d'acollir de la gent que necessiti més un servei social.
2: Sí, bueno, intentem ser un punt de referència per qualsevol tipus d'informació que una persona pugui necessitar.
1: I a part d'això, la programació com a biblioteca, més de, no?, que es fan... Grups de lectura.
0: Grups de lectura, que tenen molt d'èxit, sempre estan plens. Contes, també, que tenen bastant d'èxit a la sala infantil. Què més?
2: Doncs ara a l'estiu participem en el projecte de Raval Estiu Educatiu, en què cada any s'ofereix als casals d'estiu del barri una programació comunitària i gratuïta d'activitats. Perquè els participants dels casals d'estiu tinguin oferta. I també s'està fent als estius un programa que es diu A l'estiu Barcelona t'acull, que consisteix en l'organització de diferents activitats durant els mesos de juliol i agost per joves entre 14 i 18 anys que hagin arribat a la ciutat recentment, amb l'objectiu de que puguin fer una inserció a la ciutat, doncs, més satisfactòria, just abans de que comencin el curs. I es fan activitats lúdiques, se'ls ensenyen quatre coses de català, així com bàsicament.
1: d'això se'n desprèn que la Biblio és un lloc prou important pel barri.
0: Doncs sí, veiem que és com això, que la gent de vegades té la idea d'una biblioteca que és només de vaig a buscar un llibre de forma gratuïta, però acaba sent com un motor cultural molt, molt important, doncs per això, pels clubs de lectura, que no només és a un club de lectura la gent no només hi va perquè li interessa aquest llibre, sinó també per socialitzar amb altres persones, que creiem que és molt important. Hi ha molta gent que viu en soledat que necessiten aquests espais també per relacionar-se amb altres persones i sobretot fer-ho d'una forma gratuïta en una ciutat on sembla que tot s'hagi de pagar, no?
2: Sí.
0: I això, o sigui, és un motor cultural i social també.
2: I vinculant-nos sempre amb el territori, no? Perquè treballem, fem els nostres clubs de lectura, però també fem clubs de lectura amb casals de gent gran, amb altres serveis o entitats del barri, i sempre tenint aquesta idea de que la Biblio no és un espai tancat, sinó que és obert, i sortim de la biblioteca tot el que podem per estar en contacte amb la població i amb el barri.
1: Que guai. Quant temps porteu treballant vosaltres en aquesta Biblio?
0: Jo porto un any, només.
2: Jo?
0: La Rosa és més veterana.
2: No, sis, crec que cinc o sis.
1: I on estàveu abans?
2: Jo a Trinitat Vella vaig estar sis anys, o set.
0: I jo estava al Guinardó, tres anys. Diferent, no? Cada barri té la seva idiosincràsia. No? Mm. Per exemple, divendres passat era la festa major del barri del Raval i als jardins es va fer un sopar comunitari i sempre intentem també participar de totes aquestes activitats per sortir una mica fora de la biblioteca, que és, potser seria la nostra zona de confort, i cada cop intentem sortir més del nostre espai.
1: Perquè pregunta de no saber, hi ha diferents rols dins de les biblioteques, de treballadores que es dediquen a coses diferents, entenc que sí.
2: Sí.
1: Quins són aquests rols? O sigui, entenc que hi ha bibliotecàries,
2: sí.
1: Hi ha referents a diferents coses, m'imagino.
2: Sí, hi ha persones referents més de temes de col·lecció, persones que es dediquen més al treball comunitari, persones que estan més a la sala infantil. Nosaltres, com som poc personal, hi ha persones que fem més d'una d'aquestes tasques. Però hi ha persones que fan tasques com més...
0: De comunicació també, no? Les xarxes ara són bastant importants i llavors també ens hi dediquem. El que sí que fem una mica en col·lectiu és l'acollida a la gent del barri i als usuaris. Ho fem entre totes.
1: Va.
0: Això sí que no...
1: Que guai.
0: No ens ho dividim. Vull dir, qualsevol taulell...
2: Sempre estem atenent al públic.
0: Sí.
1: Bueno, la intro està hecha. Ara la gent ja sap una mica de què va la Biblio Sant Pau i lo fantàstica que és. No sé, Clara, tu alguna cosa afegir així fins ara? Què tal van anar les festes? Com van anar, el divendres, què tal va anar?
3: Va anar molt bé. Sempre és un plaer i un honor compartir espais comunitaris amb la biblioteca, perquè realment és el que deia la Rosa i l'Àlex també ho ha anat dient. Tu podries pensar que la biblioteca és un edifici que només fa vida de portes cap endins i realment, almenys... El barri del Raval sempre va de portes cap enfora, i posar la cultura també a l'espai públic és una gran tasca, i això és una cosa que la Biblioteca del Raval fa moltíssim, s'ho creu de veritat, i acosta la cultura a persones que estan en situació de carrer, a persones que segurament no tenen el català com a la seva llengua materna, tenen una especialitat a la biblioteca que són els mons àrabs. Vull dir, com trobaràs llibres en altres llengües, tindràs àrab, tindràs bangla, tindràs urdu, vull dir, tindràs molta varietat, i és molt important que hi aneu. Jo també sóc superusuària i són les meves amigues també, vull dir que...
1: I otra pregunta antes de... Perdón. Ai, que se m'ha ido. Ah, sí, que has dit lo de cosir.
0: Sí, mira, això ho explicarà millor.
1: No, clar. Perquè crec que
0: això és dins de l'espai dels jardins. Hi ha un taller de costura un dia a la setmana, pot ser?
3: Sí, és que aquesta activitat l'ha fet jo. I una mica neix de la idea d'intentar buscar un espai on poder trobar qualsevol excusa per fer normalització lingüística. Aleshores, aprofitem molt que als jardins hi ha moltes persones que estan en situació de carrer i que fan molt ús d'aquest espai, per intentar oferir una activitat manual que serveixi com a excusa per aprendre català, perquè ens expliquis com ha anat el dia, perquè de cop i volta et fas una bufanda xulíssima que te l'emportes cap a casa, no? Com aquesta cosa de... també la llengua oral també és una part molt important de la cultura. Aleshores, treballem molt amb això i redirigim molta gent també cap a la biblioteca.
1: I és en plan ganxillo? És en plan...
3: Fem ganxet i mitjo per tots els nivells. Podeu venir, si voleu, els dijous de 6 a 8.

0: Bueno, bueno, bueno, estamos aquí. Estábamos hablando de un tema muy importante, que es una de les raons per les quals us hem convidat, que és que esteu defensant l'espai d'alguna manera, no? Les bibliotecàries estan en vaga. Per què s'està fent aquesta vaga? Això, com seria la pregunta inicial pels oients, però també com afecta això al servei que rep el barri, no? Una mica...
1: Sí, una mica per situar-vos. A les biblioteques de Barcelona estem fent vaga indefinida des del 26 de maig. Ha tingut un seguiment massiu, sobretot el primer mes. O sigui, ara la cosa ha anat decaient una mica perquè ja portem molt de temps, però sobretot al començament i durant un mes, mes i mig, va tenir un seguiment supermassiu. I també volíem dir que és important dir que en aquesta lluita per defensar els nostres drets no estem soles i que hi ha altres sectors de l'Ajuntament de Barcelona que també estan fent vagues i s'estan mobilitzant des de fa fins i tot més temps que nosaltres, com són les oficines d'atenció al ciutadà, serveis socials, les escoles Bressol, que és de 0 a 3 anys, i tots els apartats dels serveis de feminismes de l'Ajuntament de Barcelona. Pel que fa a les biblioteques, les nostres reivindicacions són històriques i també n'hem afegit de noves. Fa molts anys que estem denunciant la gestió nefasta del Consorci de Biblioteques de Barcelona. El gerent del consorci i la cap de recursos humans no estan per res al costat de la plantilla i estan gestionant les biblioteques com a aparadors per beneficiar el govern de torn, que en aquest cas és el del PSC. Si voleu us expliquem una mica les reivindicacions, la llista és llarga.
0: Endavant!
1: Mira, per començar, una cosa que per nosaltres és molt evident i potser els usuaris ho han vist o no, és que cal més personal. O sigui, les biblioteques cada cop estem obrint amb un horari més extens, cosa que ens encanta, perquè es pugui donar el màxim de servei a la ciutadania, però el que no estan fent és ampliar les plantilles. Veureu que en moltes biblioteques hi ha taulells buits, on no hi ha ningú, i en definitiva el que necessitem és més personal. Les plantilles estem sota mínims i això no només ens afecta a nosaltres en el nostre dia a dia, sinó també a les persones usuàries. Denunciem també un... això ho explicarà la Rosa. ens hem dividit
0: ha
1: una mica.
0: Ha habido gestos aquí en el estudio.
2: Sí, també denunciem la supressió d'un servei que pel nostre barri i per la nostra biblioteca era superimportant, per totes ho és, però crec que per la nostra especialment, que és el servei del suport informàtic, que teníem una persona, totes les biblioteques, dos dies a la setmana, ajudant a fer temes informàtics a les usuàries. I deu fer cosa d'un any que aquest servei va desaparèixer sense cap explicació. D'un dia per l'altre nosaltres ens vam trobar que ja no teníem aquesta persona i fins al dia d'avui no tenim cap notícia de què ha passat. Després, per altra banda, també tenim a nivell de personal, tenim horaris que no permeten la conciliació. Hi ha dies a la setmana que doblem i estem treballant més de 10 hores al dia i no tothom té garantida una tarda lliure a la setmana. Amb el nostre horari, que és bàsicament de tardes, demanem almenys una tarda lliure a la setmana i això no ho tenim. També es demana el reconeixement de la tasca d'atenció directa a la ciutadania a través d'un complement retributiu just, com tenen altres serveis de l'Ajuntament que estan cara al públic. També un protocol específic per abordar les violències. Volem també que retorni la mobilitat anual entre biblioteques. Abans podíem demanar canvi de biblio un cop l'any, ara això ens ho van treure. De fet, crec que des del 2020 o 21 que no hi ha mobilitat.
1: 2021, sí.
2: Ara ens van dir que potser això podria ser cada 4 anys, cosa que és totalment insuficient.
1: Sí, sí. I després també us volíem explicar que tenim una sobrecàrrega de feina perquè estem assumint tasques que sense un reforç no les podem fer bé. Un exemple seria, aquests últims mesos hem tingut com una allau de carnets i certificats que estem fent pel tema de la regularització extraordinària. Nosaltres estem super d'acord amb ajudar les persones que s'acosten a la biblioteca per tenir aquest certificat i aquests carnets. El que passa que nosaltres hem demanat al Consorci que per poder fer bé aquesta feina i també dedicar-nos a altres tasques de la biblioteca necessitem un reforç, un mínim dues persones més que s'afegeixin als taulells per poder fer aquests carnets, també perquè les persones que venen a demanar aquests carnets no s'hagin d'esperar tanta estona i fer cues fins a fora al carrer. I el Consorci no ens ha fet ni cas i no han posat més persones de reforç. També és important explicar que nosaltres intentem fer el millor que podem aquesta tasca d'acollida d'informació, però que també seria necessari que el districte oferís més serveis d'acollida i suport a la ciutadania. O sigui, a part de nosaltres, doncs, que reforci més la OAC i altres serveis d'ajuts i d'informació a les persones nouvingudes o del barri. I també, bé, també així a nivell general estem demanant que hi hagi més educadores socials a les biblioteques. Només hi ha 4 educadores socials per 41 biblioteques, que això és irrisori. Nosaltres, per sort, tenim la sort de que tenim una educadora social, però també pensem que l'ideal seria que com a mínim fossin dues persones per fer una mica d'equip entre elles. Mm. Una sola persona queda una mica deslligada. I també volíem dir que som un col·lectiu feminitzat amb una bretxa salarial discriminatòria i que cal acabar amb aquesta desigualtat històrica.
2: També cal acabar amb la criminalització de les baixes mèdiques i l'assetjament de l'empresa Corredi subcontractada per l'Ajuntament, perquè el dia que t'agafes una baixa ja t'estan trucant demanant-te explicacions i citant-te per anar a la mútua a fer-te una revisió el mateix dia.
0: És per a matar-los.
2: I això és una empresa que ha contractat l'Ajuntament de Barcelona.
3: I també és violència al final.
2: Sí, sí.
3: Són drets laborals, penya, la baixa. Sí. Vull dir, prou.
2: Sí.
1: Clar, és que estan qüestionant la feina dels metges dels CAPs, no? O sigui, és com sí. Tu et donen una baixa, doncs no, ningú ha de qüestionar aquesta baixa.
2: Per altra banda, denunciem les retallades de sou del personal de cap de setmana i cal deixar de menystenir i aturar la precarització del personal itinerant, el personal de suport i el personal temporal. S'inauguren noves biblioteques sense atendre les necessitats de les existents.
0: Dilo.
2: Biblioteques aparador. A la nostra biblioteca, per exemple, no s'està renovant ni mobiliari ni prestatgeries, falten taules, falten endolls, tenim molt pocs endolls.
0: Anem a això, perquè bueno, la pregunta també anava per aquí, que no és només qüestions laborals, sinó també de l'espai, no?
2: Sí, i el servei que es pot oferir, sí. No tenim ni una sola butaca de lectura. La climatització no funciona des de
0: Perfecto.
2: Fa anys i la il·luminació no és la correcta. O sigui, cal molt més inversió en aquestes coses per donar uns serveis mínims.
0: Què vol dir que la il·luminació no és la correcta? Mira que jo havia dit lo de la luz.
1: Sí, perquè és càlida, sí, però és càlida en tot el seu sentit de la paraula. O sigui, són llums com antigues que fan molta calor i contribueixen a que l'espai no es refredi prou.
0: Clar.
1: I faltaria... O una mica com abans, hi hauria d'haver com també làmperes a les taules, així com per tenir, si tu estàs fent algun treball o estàs estudiant, tenir una llum així més enfocada al teu llibre o als teus apunts. No? Això també faria falta que s'implementés. I el tema aquest de les butaques de lectura, per mi, bueno, jo quan vaig arribar a la biblioteca ho vaig veure claríssim. Jo ho relaciono amb una mica com de classisme, de dir, com que aquest barri és així de gent sense sostre, no els hi cal una butaca còmoda, es pot tacar perquè potser van bruts i es pot tacar, i a mi això em sembla com un greuge comparatiu amb altres biblioteques, o sigui, al Raval la gent també pot
0: de locos, sí,
1: voler
0: sí,
1: estar
0: sí.
1: còmoda llegint un llibre amb una butaca com Déu mana.
0: I tant. I és una qüestió de mínims d'accessibilitat. O sigui, no tots els cossos són iguals i les cadires no han de ser totes iguals, també. No. Com que hi ha un punt de...
3: I la climatització també és una cosa de seguretat, al final, com prevenció de riscos laborals, com tot això.
1: Sí, amb el que et posen més facilitat és tancar la sala infantil, perquè clar, allà si es desmaia algun nen quedarien molt malament, no? Llavors et donen més facilitats per tancar la sala infantil, però per la sala d'adults sempre intenten que no es tanqui, si, bueno, sempre estem així com negociant si tanquem o no tanquem.
4: I has parlat de les biblioteques com a refugis climàtics, si no sí. funciona la...
2: Sí. Tenim l'etiqueta no de refugi climàtic a 30 graus.
4: No obrim sí. prous horaris perquè la gent se pugui aixoplugar a serveis públics, sí. no? Perquè no hi ha personal i no? O sigui, és com...
1: Sí, i de vegades fa gairebé la mateixa temperatura fora que dins. I van fer la roda de premsa per presentar els refugis climàtics allà,
4: sí,
1: a la nostra biblioteca.
4: Sí, van fer un bombo, no?
1: L'any passat.
2: Sí, 29 graus. Sí.
0: Ai, apurant.
2: Apurant.
0: I com funciona la vaga? Perquè sé que durant un temps s'ha fet vaga indefinida de dissabtes, quines accions s'han fet i quin seguiment hi ha al barri?
1: Bueno, abans del 26 de maig, d'aquesta vaga indefinida, ja havíem fet dies puntuals de vaga, havíem fet aturades parcials i vam fer vagues els dissabtes també. També una mica com per, ho diem clarament, moltes vegades fèiem vaga el dissabte per fer una mena de conciliació, encara que fos a costa de que ens traguessin bastant de sou, perquè a més tenim un petit plus per treballar els dissabtes, per cert, bastant irrisori, i ens ho fèiem una mica també com per poder conciliar i tenir algun dia més de festa. Doncs això, les mobilitzacions no són una cosa nova d'ara, venim de lluny, i el que sí que hem fet ara, a partir del 26 de maig, és un salt molt important, i és que la vaga és indefinida, ha tingut un seguiment massiu, i hem vist que la plantilla està més unida que mai. O sigui, també ha sigut com un exercici d'empoderament. La gent ens queixaven molt els equips, cada biblioteca, quan parlàvem entre nosaltres ens queixaven, però això no ho estàvem visibilitzant. I una forma de fer-nos visibles doncs, ha sigut aquesta vaga, que no és una vaga només de fer vaga, sinó que també ens hem volgut visibilitzar participant en cafetes a llocs on ens han convidat per explicar les nostres mobilitzacions, venir aquí a la ràdio, una mica fer-nos veure i això. I també hem demanat a les usuàries que si volen ajudar a la vaga i a nodrir la caixa. Hem fet una caixa de resistència perquè... Fer vaga també té un cost econòmic important per nosaltres. Doncs hem elaborat aquestes samarretes que portem ara, que posa Defensem les nostres biblioteques, i també hem fet unes bosses, i llavors la gent adquirint aquestes samarretes i aquestes bosses estan ajudant a la caixa de resistència.
2: En aquest punt, agrair el suport del local, que és un punt de venda de samarretes i de bosses, i sempre disposades a tot el que faci falta per recolzar-nos, participar en manifestacions, tenim la pancarta del local, i sempre al nostre
1: apareix
2: costat.
1: Apareix a totes les fotos.
0: Tot el món sí. Té una pancarta hecha por Iñaki.
2: Però és molt important sentir aquest suport.
0: Sí, molt important. Sí que ho és. Perquè... Perdona, Marta.
4: No, que és proporcional a la feina que feu, no? Perquè molts cops es parla de la funció pública com si no hi hagués ALBA, però totes les persones que treballem en funció pública, que ens creiem al servei públic, estem pues, bueno, no? molt a tope, no? I molts cops no estem molt per davant del que les direccions estan visualitzant, estan projectant, no? Sí. I estan mirant-se aquests serveis des d'un altre punt de vista superllunyà a les realitats transformadores, no? I per això al local estem superfans, grupis, farem el que faci falta perquè la biblioteca per nosaltres està al mateix nivell, no? que l'Àgora, que tenia un cap nou de salut, no?
0: Total.
4: Estem en una línia que tirem aquí i que hem d'anar a per totes, si sou veïnes i veïns del barri, que feu un treball molt important. I ja està, hasta el final.
1: Mira, jo lligat amb això que estàs explicant, volíem llançar una idea que algunes persones del nostre equip ja fa temps que ens ronda pel cap, i és que nosaltres ho llancem i després si es fa o no es fa, doncs ja ho anirem veient. Que estaria molt bé que, això és una crida que fem a la ciutadania, però nosaltres també ens hi podríem implicar, algunes persones que treballem a la Sant Pau, que és que es creés al barri del Raval una plataforma ciutadana, doncs això, per aconseguir millores per la biblio del barri, que és la Biblioteca Sant Pau, i nosaltres també ens hi afegiríem com a treballadores i una mica com per reivindicar les millores que necessita la biblioteca, tot això que dèiem de les coses petites o no tan petites com això, doncs, que funcioni l'aire condicionat, que tinguem butaques per lectura, que la gent també tinguin alguna forma com de proposar activitats culturals més des de la ciutadania, que no siguem només nosaltres que proposem activitats, sinó que hi hagi una mena de canal com per recollir les idees de la gent, i no sé, seria interessant.
0: Que guai, bueno, ahí comptais con Raval Rebel també, o sigui que gràcies. El que necessiteu. Ara que, bueno, que sortia això, des de l'Àgora ens van passar una primera pregunta per vosaltres, que era: sou conscients lo molt que valoren les veïnes la biblioteca?
1: Mira, això ho hem vist justament ara en aquesta època de la vaga. Jo m'he quedat bastant sorprès. Jo sí que m'imaginava que algú molt puntualment ens donaria suport, o sigui, gent que ja te'ls imagines polititzats i així, però a nivell general hem tingut molt de suport de totes les veïnes de diferents edats, i això nosaltres sí que ho tenim clar. Ara ho tenim encara més clar perquè la gent ens ho ha fet arribar. Qui no ho té tan clar, doncs, és el que dèiem, no? És els de dalt, no? Que es diu, però els de dalt són gent concreta. O sigui, és l'Ajuntament, gerència, recursos humans, tota aquesta gent és el que dèiem. Veuen les biblioteques com un mer aparador, una forma rentable per ells de donar-se autobombo, de mantenir els seus sous desorbitats, perquè això amb la vaga ara ho hem estat dient, quins sous desorbitats cobren la gent que estan a dalt de tot. I nosaltres ho tenim clar i nosaltres hi posem voluntat. El que passa que ens falten recursos, ens falta poder negociar, millorar les nostres condicions, no només les nostres condicions, sinó la dels usuaris. O sigui, va molt lligat les nostres reivindicacions laborals amb els drets dels ciutadans que tenen dret a tenir un espai públic que funcioni bé.
0: Jo tinc una última pregunta abans d'anar a un poc de musiquita, que l'he rescatat d'abans. Clar, porteu aquestes samarretes que dèieu, fantàstiques, que se poden comprar en el local, i posa: defensem les nostres biblioteques. Què és Defensem Biblios?
1: Defensem Biblios, o sigui, a les biblioteques tenim un comitè d'empresa, que és com el que s'anomena la part social, no?, de qualsevol empresa. Diem empresa perquè, com que el Consorci de Biblioteques funciona com una empresa privada i no ho hauria de ser, doncs per això diem empresa. Doncs hi ha el típic comitè d'empresa, hi ha dos sindicats, que és la Intersindical i la CGT. Per sort estem lliures de... Això ja és opinió meva. Estem lliures de comissions i UGT.
0: Dilo.
2: I... Aplauso.
1: El que passa és que això de Defensem Biblios transcendeix una mica el comitè d'empresa, o sigui que ha acabat sent, sense pretendre-ho, ha sortit d'una forma molt natural, ha acabat sent com una plataforma més àmplia, i allà ens hi hem afegit més gent. Per exemple, la Rosa i jo no estem sindicats, però fins i tot s'ha superat el número de persones que estan sindicades, i llavors ha acabat sent com una plataforma àmplia, i jo trobo que també pels sindicats també ha sigut com una forma de veure que tenen suport de més gent i que els sindicats no estan per sobre de les persones no sindicades mobilitzades. O sigui, al final ha sigut com una plataforma molt, molt democràtica de gent que volem que les coses canviïn.
0: Que guai, que guai. Vamos a una cancioncita. I després, quan tornem, us faig la pregunta de que... Bueno, la segona pregunta que ens van proposar des de l'Àgora.

0: Bueno, he avançat jo aquí una pregunta que les iba a fer després i ja han contestat i han organitzat una cosa, que és que la pregunta que ens llançava l'Àgora és si faríeu alguna cosa amb l'Àgora Juan Andrés per la seva defensa.
1: Doncs sí. Sí, se'ns ha ocorregut ara mateix que l'Àgora podria ser un espai on fer el nostre club de lectura del que estem més orgulloses, que és el Dissidències a la Fresca, que normalment el fem a fora els jardins de Rubió i Lluc, i és un club de proximitat que organitzem conjuntament amb la Clara, del Servei de Dinamització Comunitària, i ens trobem cada 15 dies per comentar lectures dissidents amb l'objectiu de fer-nos pensar una mica i intentem que hi participi sempre algú vinculat amb la temàtica del llibre que hem llegit, i si pot ser algú del barri, molt millor. Llavors, segurament podríem fer alguna cosa a l'Àgora, inclús fer un dissidències itinerant, no?, a diferents espais històrics del barri. Crec que ho podem fer, no?
2: Sí. Sí, sí. De fet, ho hem decidit ja, no? Sí, hem quedat que sí.
0: Esto también era una pregunta retòrica. Bueno, i ara una pregunta obligada. Quina pregunta li faríeu a Matrineres? Les tenim aquí d'aquí dues setmanes.
3: Aviam. No, una pregunta que pot semblar que està com instal·lada en el pessimisme, però que, bueno, que pot passar. I llavors, com que sabem que aquest servei està en perill, si al final tanquessin l'espai, què farien? Necessitarien el suport d'altres espais. Nosaltres, al sentir aquesta pregunta de seguida, hi hem pensat en com col·laborar d'alguna manera. Si no tenen un espai físic, doncs pot fer servir la biblioteca o el que sigui. O sigui, la voluntat hi és, però elles com veuen, si la cosa no va bé i al final es tanqués el servei, com veurien, com voldrien o podrien donar continuïtat a aquest espai, a aquest servei?
0: És una gran pregunta, els hi farem i nada, i escucharem a veure què responen. Que duro, eh? De vegades la movida és esa. Anem tancant. Com pinta l'estiu a la Biblió de Sant Pau?
1: Calorós. Amb ventiladors. Pensem que hauria de ser una inversió prioritària, perquè no pot ser. Ser refugi climàtic en aquestes temperatures no pot ser.
0: I en aquest barri també, que ara just sortia una notícia, no?, aquesta setmana, que és el barri més vulnerable a les altes temperatures.
2: Sí, sí, sí, sí. Hi ha un viatge, crec, de 3 o 4 graus per sobre d'altres barris de Barcelona. Això és fortíssim.
3: Clar, nosaltres si a l'agost passem de 30 graus i ens veiem obligades a tancar, vull dir, nosaltres no volem tancar, però clar, tampoc volem que la gent vingui allà a passar-ho malament o a tenir una lipotímia, per dir-ho així, sí, clarament.
0: I quines accions teniu pensades properament?
3: Bueno, ara mateix, amb l'estiu, com que ara ja baixem una mica el ritme, hem estat fent diferents xerrades a espais alliberats de Barcelona, com Calatrava de Gràcia, hem estat també a Ateneus, com l'Ateneu del Poble Nou, i ara fins al setembre no farem gaire cosa més així de visibilitat. Però sí que us volíem anunciar una convocatòria important, que és aquest mateix divendres, a les 9:30 del matí, a la Ciutat de la Justícia, per donar suport a dues persones, companyes, bueno, una d'elles sóc jo, que, bueno, per explicar-ho així una mica ràpid, el 5 de juny vam intentar fer una acció simbòlica, que era entrar al vestíbul de l'Ajuntament per fer sentir la nostra veu, a una acció pacífica, totalment simbòlica, però ens vam trobar amb que els diferents guàrdia urbans, doncs, van decidir treure les porres i colpejar-nos a tort i a dret quan només volíem fer una acció pacífica i simbòlica. I a sobre que va passar això, que hi va haver gent directament agredida, fins i tot van estirar un dels companys i el van immobilitzar al terra. La gent es va indignar perquè el tenien immobilitzat i hi ha un vidre i llavors ho veiem des de fora i teníem la impotència de que no podíem fer res com perquè el deixessin de pagar. La gent va picar els vidres i es va esquerdar una mica el vidre. I llavors, a partir d'això, d'aquesta esquerda, doncs hi ha dos causes obertes, una per danys i l'altra per atemptat a l'autoritat. O sigui, a sobre que la persona va rebre, l'acusen, això ja ens han explicat els advocats, que és un mètode clàssic, no? Que a sobre que et peguen et diuen que ets tu el que has causat uns...
0: La immordaza de Manuel.
3: Sí, de fet, companyes de les escoles Bressol, també hi ha com 6 noves citacions, o sigui, l'estratègia de l'Ajuntament és doncs, desgastar-nos amb omplir-nos amb... Sí. Amb citacions d'aquest tipus, perquè llavors no ens podrem dedicar a visibilitzar les nostres lluites.
0: Bueno, anem amb una última pregunta que era obligatòria i que potser esteu farts vosaltres de que us l'hagan, però teniu alguna recomanació per a aquest estiu d'algun llibre? Alguna lectura?
1: Sí, sempre tenim recomanacions. Jo recomano un llibre que m'acabo de llegir, que és a Un metre quadrat, de la Llucia Ramis, que aborda el tema de l'habitatge a la ciutat de Barcelona i també a Mallorca, perquè ella és mallorquina, i està molt bé perquè fa una mica de crònica periodística per entendre com hem arribat fins aquí. I amb un fil conductor autobiogràfic passant per tots els pisos en què ella ha viscut. I, bueno, m'ha agradat molt. Està molt ben escrit i és... bueno, està molt bé. I el recomano a tothom.
0: Que bé.
3: I jo volia recomanar un llibre que no és una novetat, és un llibre bastant bé del 2014, no sé si ho sabré pronunciar, que es diu Adeu a Lady Bellegueule, no sé si en francès, a Lady... S'escriu Bellegueule... I és un llibre que és, bueno, és una novel·la autobiogràfica de l'autor, que es diu Eduard Luis, i és un llibre que relata doncs, la infantesa de l'autor en una ciutat mitjana, o sigui, no és un entorn rural, sinó que és una ciutat mitjana de la perifèria de París, i en un entorn marcat per la pobresa, el masclisme i sobretot l'homofòbia, que és la que pateix directament l'autor, i parla també doncs, del procés vital que suposa fugir d'aquesta ciutat i anar-se'n a una gran ciutat com París per poder acceptar-se i sobreviure.
0: Clara.
2: Vale, jo no recomanaré un llibre, jo recomanaré una autora, que és la Montserrat Roig, perquè és la meva autora preferida, i justament la Montserrat Roig té una cita que diu que la cultura és l'opció política més revolucionària a llarg termini, que crec que casa molt bé com amb el que estàvem dient avui, i que cada vegada que des de l'administració i des del poder s'intenta buidar espais de cultura pública, lliure i gratuïta per tothom, el que estan intentant és justament que quedi en mans de les empreses privades. I que cada vegada que tu, amiga, que ens estàs escoltant, vas al Cosmocaixa, el que estàs fent també és participar de blanquejar tots els desnonaments i totes les mandangues que blanquegen aquestes grans empreses. La cultura ha de ser pública, lliure i gratuïta per tothom perquè és el nostre dret. Per tant, defensem les biblioteques cada dia i a les nostres amigues també.
0: A tope. Moltes gràcies, Clara. Marta, què? Quina recomanació?
4: Jo no faria una recomanació, jo faria una petició, ja que tenim bibliotecaris especialitzats, que ens falta molta literatura, crec, o referents, si pogués ser també novel·lada, sobre com es fan les vagues. Perquè saps què passa? Que jo és la pregunta que m'he quedat avui, no? Costa un esforç molt gran muntar una vaga. Tu te queixes, tu no funciones, però confies en que t'escoltaran, després és que no, després vas als sindicats, després no has estat mai sindicat, no tens experiència. I la gènesis de com, no? Perquè les vagues no... Bueno, no sé, no? Clar, sentim la vaga de la canadenca que vam aconseguir, la jornada de 8 hores... Claro, però les persones érem nosaltres, així com a nosaltres, gent com a nosaltres, no? Que faia aquests canvis, no? I necessitem tenir una bibliografia de referència, jo us la demano, per lo menos al nostre barri, de que hi haurà una bibliografia de històries de les persones que fem vagues per transformar les coses.
3: De fet, hi ha un llibre que ara quedaré molt malament perquè no me'n recordo l'autor, però el títol sí que el sé, que és Cómo ganar una huelga.
4: Exacte, que, per exemple...
3: Que de fet ara estem intentant... Hem fet una crida que totes les biblioteques l'adquireixin pel seu fons i es diu directament així, sí. Cómo ganar una huelga. Animem a la gent que demani aquest llibre. també els, molts dels nostres companys també i... l'estan agafant en préstec com per entendre una mica com funciona aquest pols que sembla impossible amb l'administració, amb el poder, que sembla que sigui impossible guanyar una vaga, però... Sí,
4: exacte,
3: sí, ens hi esforcem i ens unim,
4: que ha passat,
3: es pot guanyar.
4: Que ha passat, no?, amb la vaga dels mestres, que de sobte sí que fa una irrupció, però és molt difícil fer això. I jo demanaria en algun moment, si poguéssim tenir el llibret dels vaguistes de les biblioteques del nostre barri,
0: comptada
4: per vosaltres, si us plau, necessitem... Ei, al local fem fanzins, o sigui, clar, és igual una cosa petita, com... Això per mi seria una de les, com ara, de la cicle de
1: dissidències
4: de
1: a la fresca.
4: Dissidències. Aquesta té que ser una lectura.
0: Lo queremos leer en septiembre.
1: Jo també per l'estiu.
2: Recomano, no és un llibre, però hi ha una autora que és la Dolors Marín, que és la meva amiguíssima, sí, que a més ella fa com molta feina de revisionisme històric de dones llibertàries i de dones anarquistes que han encapçalat molts moviments a la nostra ciutat, que potser no t'expliquen com es fa una vaga, però sí que t'expliquen com s'han fet vagues anteriorment al nostre barri, i crec que també és molt xulo poder-ho revisitar.
4: Exacte, Dòria.
3: Mari, ens ho apuntem.
5: Yo voy a recomendar el último que leí, que fue un libro de Sergio Ramírez y se llama Estás en Nicaragua, que es un poco un recorrido de la revolución sandinista antes de que se transversara todo, y al menos en mi caso fue como... No sé, es esperanzador ver cómo las cosas sí estaban funcionando en un momento y cómo recuperar esa idea un poco también de otra época que se hacía de otras maneras, y ver, aunque no esté saliendo también ahorita en Nicaragua necesariamente la cosa, decir, en algún momento sí salió bien, o salían cosas bien, y pues se puede recuperar.
0: Pues voy yo, ¿no? Porque doncs jo, amb això que sortia, no?, de com ganar una huelga, i jo vaig llegir un llibre fa uns anys que es diu La dinàmica de la revuelta, publicat per Virus Editorial, i que és de l'Eric Hassan, i que et planteja com moltes situacions diferents en què hi ha hagut revoltes, revolucions i tal, i el que et fa entendre és que no hi ha una fórmula, diguéssim, sinó que la revolta sempre sorgeix de baix al final, i que es construeixen la mateixa lluita, que no hi ha una fórmula ahí de decir, venga, va, ¿cuál es el ABC para montar una cosa? I és, bueno, a mi em va agradar molt com per desmuntar mites de vanguardisme polític, i a mi em va, sí, crec que és una bona referència. És ensayo, i a veces el ensayo fa una mica de mandra a l'estiu, almenys a mi. Entonces, como novela, Lo raro es vivir, de Carmen Martín Gaite. Ya está.
2: Ay, es la millor, m'encanta.
0: Bueno, después de esta lleugeresa final fantàstica, no? Després del... ens acomiadem. Convidem a l'assemblea de Rebel Rebel, que la fem cada dimarts a les 6:30 aquí a l'Ateneu Enciclopèdic Popular, que és a Reina Amàlia número 38, baixos. Ara farem dues assemblees més aquest mes, però després ja tornem al setembre. Fem dos passes de cine d'un documental fantàstic, que és Els 11 del Raval, que el va produir ara el 3CAT, i que el documental està ben fet, no és que sigui superfantàstic, però el que és fantàstic és poder pensar sobre una cosa que va passar al barri el 2008 i que és gravíssima, com van empresonar a 11 veïns del barri pel fet de ser musulmans, dient que volien atemptar contra el metro de Barcelona, i era tot mentira. I han aconseguit entrevistes amb el jutge, amb l'advocat, amb el fiscal, entrevistes que no podries veure si no fos gràcies a aquest documental, la cruesa i la banalitat i lo random en el sentit de que te toca porque eres una pieza que tienen que meter en la cárcel, no porque sea random. De random no tiene nada, hay un objetivo muy concreto.
5: Y recordar que el divendres també, al matí, en la frente de la Ciutat de la Justícia.
0: Exacto.
4: No 30. I no ens podem oblidar, recordeu que hi haurà actes tot el cap de setmana pel 90 aniversari de la Revolució. Vale? Tothom a Can Batlló, dissabte, el diumenge a l'Àgora.
3: Ah, doncs justament d'aquest 90è aniversari a la biblioteca hem fet fa dos dies hi ha una exposició, només entrar a la biblioteca, sobre aquest aniversari de la Revolució Social.
0: Seguiu a Defensem Bíblia, seguiu a Raval Rebel. Moltes gràcies i sobretot moltes gràcies a vosaltres.
1: Gràcies a vosaltres.
3: Merci a vosaltres.

Esteu escoltant Contrabanda FM a 91.4 a Barcelona. Contrabanda FM 91.4, una ràdio lliure en un món poc lliure.

0: Calatrava, l'OFI de Sindicat d'Habitatge de Gràcia i el bloc Tereines de la Janela en perill.
1: Calatrava resisteix.
0: Som un hort autogestionat i comunitari, un espai de trobada on organitzem tallers i esdeveniments culturals. Fa 10 anys vam ocupar l'edifici de Travessera de Gràcia 154, que 3 anys després la propietat va desallotjar i enderrocar. Més tard, les veïnes vam reocupar el solar amb runes per a convertir-lo en un projecte diferent. Les nostres motivacions són les mateixes: combatre l'especulació i la gentrificació de Gràcia, però amb un nou objectiu: ser un espai verd ple de biodiversitat enmig de la grisor d'aquesta ciutat morta. Som la llavor de tot un barri en moviment.
1: Ens devoren els voltors.
0: El gran capital immobiliari ens vol expulsar. Tenen noms i cognoms. La llave d'oro, dirigida per Ferran Marçà Vissall i el seu pare, Lluís Marçà. Una gran nissaga de poder comparable a Núñez i Navarro. El capital voraç s'imposa a la vida. L'explotació va més enllà de les relacions laborals o humanes. També afecta el medi natural. Ens prenen les places, les cases, el barri, els espais verds, etc. L'Ajuntament i el seu pla Endreça s'articula vers una Barcelona nova i no ens hi volen tal i com som.
1: Gràcia agonitza.
0: Ja n'hem parlat molts cops. Aquest ja no és el barri que volem. La massificació turística i l'especulació amb els nostres habitatges és cada cop més extrema. Ens quedem sense veïnes. Els cèspats i els guiris inunden els nostres carrers i els comerços locals moren. En els últims 10 anys, el preu del lloguer gairebé s'ha duplicat. El preu mitjà per un pis d'uns 75 metres quadrats és de 1.685 euros al mes. Ens veiem obligades a marxar, no menjar o viure al carrer. Ja hem perdut el mercat de la Baseria, els comerços i el barri en general. Se'ns han inflat els pebrots.
1: Mai serem pisos de luxe.
0: Sabem que la idea ha germinat. Portem un nou món als nostres cors. Defensem l'ocupació com a mètode de resistència contra el capital i no acceptem les excuses de l'Ajuntament. La Vila de Gràcia no és un oasi per als turistes i sortirem a defensar-la.

0: Des de Contrabanda FM cridem a les veïnes de tota Barcelona perquè vinguin el dia 15 de juliol a Travessera de Gràcia 154, hort ocupat de Calatrava. Les veïnes volem evitar el desnonament de l'hort de Calatrava, l'OFI del Sindicat de l'Habitatge i el bloc de la Genela. Us esperem a tothom el dia 15 a Travessera de Gràcia 154. Per a més informació sobre activitats de lluita i resistència,
1: ens trobareu a Instagram k-la-trava, amb B baixa. L'Instagram de l'hort ocupat del barri de Gràcia.
2: Contrabanda FM 91.4, una ràdio lliure en un món poc lliure.

Hola, sóc l'Androide del Frente Sónico Futurista i bé, vaig estar 7 anys a Contrabanda, també vaig estar 11 anys a Radio Pica, que són dos de les emissores més antigues i més importants.

de les ràdios lliures més importants de la ciutat de Barcelona, juntament doncs, amb Ràdio Bronca i també Ràdio Línia 4 i altres petites emissores que fan servir, en aquest cas, doncs, algunes instal·lacions de l'Ajuntament per poder emitir. Però les ràdios principals per mi, de ràdios lliures, aquestes tres, Bronca, Pica, que va ser la primera, i Contrabanda, han estat durant tot aquest temps, dècades, lluitant per la seva existència i existint perquè han d'existir. Perquè no només, doncs, si ens ponem constitucionalistes, no, a la Constitució està registrat el dret a la llibertat d'expressió, sinó al dret a rebre informació, però també a donar-la, que és aquest, no? A la resta d'Europa, les ràdios lliures es diuen ràdios comunitàries i doncs formen part del sistema, diguem, no? I aquí doncs s'ignora totalment a les ràdios lliures, però d'una manera que és més bé, més aviat, no és te dejo existir, sinó te machaco. Quin és l'interès que pot tenir un ajuntament o la Generalitat o qui sigui de que el dial de la FM estigui ocupada per ràdios pirates, no? Fent servir el nostre propi idioma en la nostra contra, no? O sigui, doncs, aquesta paraula pirata que té aquest romanticisme sense entrar en l'ètica dels pirates reals, no? I que sempre ha format part de l'ideari o de l'imaginari, millor dit, de l'underground, per dir alguna cosa, doncs sempre tot es subverteix, no? I ara estan... Ara les ràdios pirates són les ràdios comercials que posen anuncis, són ràdio fórmula i venga anuncios i amb això que treuen? Pues diners, no? I amb això l'Ajuntament que treu diners. Dius, per què? Per què els volen aquests diners? Per fer ratlletes al terra, no? O per fer, no sé, un carril de bicis que ara t'atropellen les bicis i els patinets, no? Bueno, en fi, no sé per què volen els diners, no? Però realment crec que per qualsevol ajuntament seria o hauria de ser més interessant mantenir i ajudar a que la ciutadania, que al final el que estan representant es supone, no a si mismos o a si misma, doncs tingui una altaveu. Als anys 90, que no hi havia internet, va ser un moment molt potent de les ràdios lliures i de molts moviments culturals i socials, no? Va ser un moment bastant potent vist enrere. Aleshores, doncs, no hi havia internet i les ràdios lliures eren l'única via, juntament doncs, amb fanzines i algunes revistes o el que fos, de que la gent que no tenia accés a la televisió o a les discogràfiques molt tancades de diguem, mainstream, doncs tenien un altaveu i si tu tenies un grup podies enviar la teva maqueta i segurament sonava a les emissores, no? O doncs podies fer un programa, ara també ho pots fer. O sigui, tenies una inquietud que et portava a fer un programa sense cobrar un sou i sense, inclús de vegades pagant doncs, pel manteniment d'aquestes emissores, només pel fet de voler expressar-te i tenir alguna cosa a dir, cosa que els mitjans normals van bojos buscant aquesta gent que té alguna cosa a dir per fer un matxembrat i resumir-lo en el mainstream, no? Aquest és el meu punt de vista, per tant, les ràdios lliures a tots els nivells representen salut per a una ciutat. I bé, doncs, espero que se solucioni la cosa i tot i que ara hi ha internet i ens podem comunicar millor i pot haver-hi milers i milions d'emissores online i de programes online i de podcast i d'inquietuds i d'opinions per un tubo. Igualment, crec que la FM, que és doncs, un mitjà més, una branca més de la nostra ciutat, no pot ser que se la quedin 4 mainstreams i 8.000 chupópteros, perquè per mi no són ni ràdios pirates ni vampiros, són chupópteros. La mitologia bonica per nosaltres. Molta sort. I aquí ens teniu recolzant.

clues to happen.

Els millors continguts, les millors entrevistes, la música més xachi, tot un món cultural. És el lloc, la FM, el 91.4, la programació que sempre vull escoltar. Ràdio Contrabanda. Singing Ràdio.

Contrabanda FM, la ràdio que crema a les barricades, amor.

Radio Contrabanda FM 91.4, Radio Libre de Barcelona.

Bona tarda. Benvinguts una setmana més aquí al 91.4 LFM d'Escarlata O'Hara.

0: I bueno, avui programa en directe però telemàtic, no estem als estudis de Contrabanda. Estem fent com una emulació dels antics estudis de Plaça Reial, aquí amb una temperatura de pràcticament 30 graus. Però, bueno, us hem preparat un especial prefinal de curs. Bona tarda, Àlex.
1: Hola. Molt bona tarda. Quins records, allà a l'estudi de Contrabanda, amb el ventilador aquell suant. Bueno, estem millor aquí ara a l'Ateneu, sí, sens dubte.
0: I bé, avui hem preparat un especial doncs, revisant les novetats discogràfiques que han anat sonant durant la temporada. Com que n'hi havia moltes, ens han agradat. Realment aquest any ha sigut bastant productiu. Hem decidit com

0: cabe las penas.
1: Esteu escoltant Contrabanda FM a 91.4 a Barcelona. Contrabanda FM 91.4, una ràdio lliure en un món poc lliure.

0: Calatrava, l'ofi de Sindicat d'Habitatge de Gràcia i el bloc de veïnes de la Janela en perill.
1: Calatrava resisteix.
0: Som un hort autogestionat i comunitari, un espai de trobada on organitzem tallers i esdeveniments culturals. Fa 10 anys vam ocupar l'edifici de Travessera de Gràcia 154, que 3 anys després la propietat va desallotjar i enderrocar. Més tard, les veïnes vam reocupar el solar amb runes per a convertir-lo en un projecte diferent. Les nostres motivacions són les mateixes: combatre l'especulació i la gentrificació de Gràcia, però amb un nou objectiu: ser un espai verd ple de biodiversitat enmig de la grisor d'aquesta ciutat morta. Som la llavor de tot un barri en moviment.
1: Ens devoren els voltors.
0: El gran capital immobiliari ens vol expulsar. Tenen noms i cognoms. La llave d'oro, dirigida per Ferran Marçà Bissai i el seu pare, Lluís Marçà. Una gran nissaga de poder comparable a Núñez i Navarro. El capital voraç s'imposa a la vida. L'explotació va més enllà de les relacions laborals o humanes. També afecta el medi natural. Ens prenen les places, les cases, el barri, els espais verds, etc. L'Ajuntament i el seu pla Endreça s'articula vers una Barcelona nova i no ens hi volen tal i com som.
1: Gràcia agonitza.
0: Ja n'hem parlat molts cops. Aquest ja no és el barri que volem. La massificació turística i l'especulació amb els nostres habitatges és cada cop més extrema. Ens quedem sense veïnes. Els espats i els guiris inunden els nostres carrers i els comerços locals moren. En els últims 10 anys, el preu del lloguer gairebé s'ha duplicat. El preu mitjà per un pis d'uns 75 metres quadrats és de 1.685 euros al mes. Ens veiem obligades a marxar, no menjar o viure al carrer. Ja hem perdut el mercat de la Baseria, els comerços i el barri en general. Se'ns han inflat els pebrots.
1: Mai serem pisos de luxe.
0: Sabem que la idea ha germinat. Portem un nou món als nostres cors. Defensem l'ocupació com a mètode de resistència contra el capital i no acceptem les excuses de l'Ajuntament. La Vila de Gràcia no és un oasi per als turistes i sortirem a defensar-la, perquè ens hi va la vida. Estem arrelades i busquem conservar els nostres espais verds. Hem sembrat una xarxa amb la gent del barri i altres col·lectius afins. Hem generat vida. El dia 15 de juliol ens volen fer fora per construir pisos de luxe. No ho permetrem.
1: Com pots col·laborar?
0: Passa't per l'hort, rega les plantes, dibuixa una flor al mural, vine als esdeveniments i difon el missatge. Segueix-nos a les xarxes i estigues pendent de noves convocatòries. L'hort no mor. Love migrants, hate expats. Des de Contrabanda FM cridem a les veïnes de tota Barcelona perquè vinguin el dia 15 de juliol a Travessera de Gràcia 154, hort ocupat de Calatrava. Les veïnes volem evitar el desnonament de l'hort de Calatrava, l'ofi del Sindicat de l'Habitatge i el bloc de la Janela. Us esperem a tothom el dia 15 a Travessera de Gràcia 154. Per a més informació sobre activitats de lluita i resistència,
1: ens trobareu a Instagram k-la-trava, amb V-baixa, l'Instagram de l'hort ocupat del barri de Gràcia.
2: Contrabanda FM 91.4, una ràdio lliure en un món poc lliure.

Diumenge, a Ràdio Contrabanda FM. 12 del migdia. Escarlata O'Hara. Programa musical sobre ska, reggae i altres ritmes jamaicans centrats en l'actualitat de l'escena a Catalunya. Repassa les darreres novetats discogràfiques que van apareixent. Notícies relacionades amb l'escena, anunci de concerts i altres events.

0: Tu, tio, però què fa que a la roca estiguin més a l'edat de pedra que ningú, tio? És al·lucinant. Vull dir, tu te'n vas a Pruit i la gent no està... Mare de Déu, tio, és que està a 10 quilòmetres de Granollers, tio. No hi ha cap raó perquè no hi arribi el progrés, i el progrés no gens menys es nega a arribar, tio. A veure, que potser és que la roca ja va arribar a un estat òptim del desenvolupament humà i la mare natura va decidir parar-ho allà.
1: Fusta, ferro, corda i man, passeu el rasclet a la pista. Cop sec, precís, distància i dits, cal...

0: camaradas. Bien. Bueno, aquí estem, al màxim un clatallot. Trobareu a faltar avui la veu més important d'aquest programa, però no passa res. Ahir al vespre el van trucar, que avui li donaven la creu de Sant Nicolau, no sé què hòsties, al Saló del Còmic, perquè porta 40 anys cagant-se sobre de la cultura catalana i no pot estar al programa. O sigui que avui estaré jo sol, però estic molt ben acompanyat, amb gent de la terra ferma. Ells són de l'Urgell, no? Bellpuig està a l'Urgell.
1: Jo soc del Pla d'Urgell.
2: Pla d'Urgell,
0: sí. Pla d'Urgell o Urgell-Urgell? Seria Mollerussa.
3: Urgellades.
1: Sí, això mateix. Sí, sí. Mollerussa bancarrota, sí.
0: Bueno, tinc aquí els d'Arsenal. Bueno, bé, crideu-ho. Bueno, això... Què, nois?
3: Bé, molt bé.
0: Bé, esteu bé?
2: Contents d'estar aquí.
0: Vosaltres portàveu des dels 90 tocant... Sí. Vau plegar?
3: Sí.
0: Quants anys vau plegar?
1: Molts.
3: 35. No. Jo crec que vam plegar 20 i pico anys.
0: 20 i pico anys que no tocàveu, sí. I ara que us han sortit cares als collons, exacte, torneu a tocar.
1: Ens va donar temps.
3: La crisi
0: de... Us va donar temps de pensar molt, de pensar molt, de tornar i tal. Pues sí. Em sembla de puta mare. Quina diferència veieu entre els... el que fotíeu en aquell moment, que havíem coincidit amb Budellà en algun concert, que jo recordava com més traixeros, i el que foteu ara, que ara la gent després els hi tocareu i d'això.
4: Bueno, hem après a tocar.
0: Heu après a tocar. Costa't aquí el micro, si no se't sentirà. Sí,
4: hem après a tocar una miqueta i és el que fem ara.
0: Sí, no? Però abans era com més... Sí.
3: Pues jo és que crec que hem passat per totes les fases. Ja als 90 vam començar com, més o menys com el que fem ara. El que passa que després als anys 90 hi havia un bullici de música brutal.
0: Sí, ens arribaven coses i tothom agafava.
3: Jo crec que ara arribes al local i hòstia, he escoltat l'últim de Rage Against the Machine, he escoltat l'últim de Deicide. I la fusionar això, pues fèiem allò, no sé.
0: A més els que som de poble ho tenim molt això, no?
3: Sí, sí.
0: Llavors, aquí per exemple, el grup sou 5 i segurament si li preguntem el grup preferit sí, de cadascú, no coincideix una puta merda. Amb el nostre grup passa el mateix, no? Que li agrada més el heavy, que li agrada més el hard,
3: pues
0: puta mare. Això és una cosa cultural, sí, que els pobles tenim i que sí, els de ciutat s'ajunten allà. No, és que ens tots ens ha d'agradar aquest rotllo,
3: sí,
0: eh?
3: Sí, sí.
0: No, els pobles és allò. Sí. T'agrada tocar? Sí. Pues va, vinga, i el que surti surt, no?
3: Sense perjudici. Sí.
1: I ara encara més, perquè com ja són més grans, jo dic, pas...
0: O sigui, ja no incorporareu a ningú nou, no?
1: Clar, dius, i ara què?
0: No, que això fa molta gràcia, que sigueu els mateixos, no? Perquè sí, a vegades sempre sí, pel camí, jo no dic que s'hagi de morir, però allò, la dona no el deixa sortir, el crio l'ha fitxat al Barça i l'ha d'anar portant treno, saps aquesta...
3: No hem tingut aquestes sorts, no?
2: Desobligació.
0: Les obligacions aquestes que a vegades... Sí. Ja, però també està guai perquè suposo que vosaltres el que us ha passat... És això, no?, que després de tants anys, no sé quin és el motiu que va fer que tornéssiu a recuperar el grup. Però és això?
4: Culpa,
0: heu perdut les obligacions?
4: La culpa de tot és aquest.
0: La culpa és del Joanet. Explica, Joanet, home, per això t'he fotut un micro, digues alguna
5: cosa. Jo sempre vaig demanar... Bueno, perquè es van separar d'una manera...
0: Tràgica?
1: Sí.
5: No.
3: Abrupte, diguem-ne.
1: No bonica.
5: Vam desaparèixer i dic, hòstia, pues lo menos un concert de despedida ens beneixiríem, no?
0: Ja. No, el que passa
5: que ens emporten, sí.
0: Sí. No, està guai que continuïn, sí, i que no parin. Que els grups ho tenim, això. Arriba un moment, a certes edats, tal, que això és el que diem, no? Pues, bueno, ja portes... Tots els grups tenen caducitat, a no ser que visquis del grup. Si és que sé, el Rolling Stones o qui sigui, que t'has d'aguantar, perquè sí, els grups és un grup d'amics, tal, sí, i con un no sé què, sí, i tal. I com comences ja a fotre masses canvis al grup... que si plega el cantant, agafa un cantant, que si plega el bateri...
3: Sí, justament és això.
0: Val més plegar. Sí. Va, i fer una altra cosa, ja està, no?
3: Per l'essència.
4: Ja per l'essència, per tot.
3: De fet, una de les filosofies per tornar a ajuntar-nos és que o som tots o no som.
1: Sí.
3: I va donar la casualitat que els astres s'han ajuntat, han pogut reunir-nos tots de nou, la formació inicial, i o som tots o no som.
0: No, perquè... i em trec el barret amb aquestes coses. És com Cook Sparrer, per això adoro Cook Sparrer, no? Són uns tios, els mateixos 5 tios que fot 50 anys que van tios tocant, sí, i són els mateixos i...
3: T'agradi o no t'agradi, però...
0: T'agradi,
3: no...
0: Sí, el que facin, però vull dir que són aquells mateixos 5 tios, 5 col·legues que fot 50 anys que toquen, i continuen sent els mateixos, i suposo que...
3: És que l'esperit és aquest, tenen... l'esperit és aquest, és el de sentar-se i fer unes birres i tocar. que és el que feia és fot 30 anys.
6: Sí, sí, sí, sí, sí.
0: No, és que ells encara ho fan. O sigui, ja a casa, crec que és el cantant, això m'ho ha explicat el David, del cantant de Cooke Sparrer, són aquestes típiques cases angleses i al fons tenen com un... com si haguéssim com un garatge, com una espècie de garatge, i allà queden, i és com si haguéssim muntat un pub a casa d'ell, i allà van escoltar música, van aprendre a birra estal, i els nets, perquè tenen, alguns tenen nets i les filles i això, com que ja els hi mola un altre rotllo de música, no els deixen entrar. És el lloc
3: privat.
0: Privat per nosaltres, per escoltar aquí punk rock i escoltar les nostres mogudes, fotre les nostres pintes, i em sembla una cosa genial, no? Que és una mica el que suposo feu vosaltres i fem nosaltres amb Fombi Pujol, quedar aquí els dijous on estem ara, fot unes birres, tocar quatre cançons i xerrar, és que si no, no ens veuríem.
3: Sí, sí.
0: També és una mica... no sé què, l'altre té no sé quantos, no?
3: Crec que és una mica aquesta la filosofia.
0: Aquesta, ah, exacte. No?
1: I llavors, clar,
0: si a sobre et conviden a tocar por ahí i vas i...
1: Ja és l'hòstia.
0: Doncs, puta mare, no?
1: Però a part, nosaltres es van formar des de... Estàvem junts des dels 15 o 16 anys i clar, tornar ara és...
3: Això que ara lliga més, clar.
1: Clar, com tornar amb la família a tindre un fill a l'estany que torni, no sé, és molt...
2: És com tot amb
1: sentimental,
0: no? No, llavors, quan
2: és com tornar a l'exdà.
0: Aquests concerts que heu fet, suposo que també us trobeu gent que fotia mogollon d'anys que no veieu, o molt de temps, que llavors te'l trobes un altre cop de públic.
3: De fet, el festival...
0: Ell us veu canviats a vosaltres i vosaltres el veieu canviat amb ell, no?
3: El festival que vam muntar per l'aniversari dels 35 anys, que tot va ser una miqueta la moguda aquesta, fer un concert, primer fer un concert per celebrar els 35 anys i ajuntar-nos, i la cosa es va enxigar-la moltíssim. Doncs en aquest festival que vam fer al final, hi havia penya que els veies i dius, fa 30 anys que no t'havia vist, cabron.
2: I lo bé que ens ho vam
3: passar. I va ser un motiu per ajuntar-nos.
1: Va arribar a patir perquè pensaven, no tindré veu per sortir a l'escenari, perquè trobaves gent i feies, què fai? No parlo amb ell per no quedar sense veu, perquè, hòstia, on ens veiem des del làser i
0: sempre els veus més vells que tu, eh? A mi em passa, eh? Sí. Com fa gent que no fa temps que no la veig,
2: com
0: sempre penso,
2: com has envellit, no?
0: Hòstia, que t'ha envellit pitjor que jo, i el millor ell deu pensar el mateix.
3: Som uns cabrons, no? Uns cabrons.
7: Si només ho penses no passa res. El problema és si ho dius, perquè al qui li dius
0: no,
7: ho pensa, però no diu.
5: A mi em va passar amb el baixista de Budellà, me'l dic, hòstia,
0: serà cabron. Allà, per què heu portat el camionero?
2: Sí.
0: Bueno, escolta, aneu a tocar la primera cançó, no?
3: Vinga.
0: Quina és la primera que feu?
3: Benvinguts.
0: Benvinguts. Que millor.
2: Que millor
3: que benvinguts. Ben trobats.
0: Pues va, vinga, va, a tocar-la.
1: Vinga, va.

0: yeah.
1: Tu i jo ens que bona.
2: Que grans.
3: Aquesta està en el nou disco que heu gravat?
4: Sí, que es va presentar el dia 22 de maig. I que, com estem veient, dona molt bon resultat, sí, a les totes les xarxes, on estan escoltant mogollons, i és bastant important.
3: I bueno, jo espero que tenir ja el vinil a la mà... Un
4: sí, ja, ja està planxat, sí.
3: Està planxat.
4: Com si te'n recordes que vam estar parlant aquell dia esmorzant,
3: sí,
4: sí, la cosa ja està en marxa.
3: La cosa està en marxa, doncs sí. Pues bueno, ja ho sabeu.
4: En breu.
3: En breu el podreu adquirir, ja el podeu escoltar... a l'Spotify, sí, al Bandcamp, teniu Bandcamp també.
4: Spotify, sí, sí. Bandcamp, One Friend,
3: Nightmare, aquestes coses que la gent...
4: Hand them now, Brian Kind i Brian Durst.
5: Un detall és que bueno, han modificat una mica el nom del grup, no? Perquè el grup es deia Arsenal, perquè es va formar llavors de la Guerra del Golf i suposo que vam llegir en algun diari la paraula Arsenal amb alguna notícia de la guerra i vam dir, mira, això és un nom que mola per un grup. I, però clar, ens hem donat compte que Arsenal ja començant pel grup de futbol i hi ha mil grups que es diuen Arsenal a tot, sí? A tot el món.
6: No hem pogut competir amb el de futbol perquè no hem pogut,
3: bueno,
6: competir.
3: Han jugat la final de Champions,
6: sí,
3: i això no desvelarem el resultat.
4: No desvelarem el resultat. Ja el vau veure.
3: Ja ho vau veure. No sé si va guanyar el PSG o l'Arsenal, però a mi em cau bé l'Arsenal. És un dels equips de Londres que em cau bé, sí, perquè sóc molt fan del Nick Horby, un escriptor que té un llibre, que si no l'heu llegit es diu Fuera de Juego, que ell és seguidor de l'Arsenal i parla una mica de la seva història des de que era petit, que no li agradava el futbol, i un dia el seu pare, que estaven separats, va dir, el típic pare que l'agafa un dissabte que et toquen el nano i no saps on portar-lo, diu, va, el portaré a futbol. I el va portar al camp de l'Arsenal. El xaval va quedar flipat, tan flipat que llavors... A partir d'aquí tota la seva vida gira entorn de l'Arsenal, no?
7: Un hooligan, no?
6: Jo és casualitat de la vida, que part del camp del Castellnou, que és on he jugat mitja vida, l'únic camp de futbol que he anat en ma puta vida és el de l'Arsenal.
3: Sí? Però el vell o el nou?
6: Bueno, vaig anar fa 10 anys, no sé si el vell o el nou.
3: Sembla que hi ha el nou, era
6: molt guapo.
3: Perquè... És que en el llibre aquest, i també hi ha una peli que es diu Fuera de Juego, el tio, el xaval aquest, és, al final acaba sent professor de literatura i el tio fa tot lo possible per anar a viure al costat del camp, com si qui t'anessis a viure a les corts.
6: Sí,
3: i el tio, a més, hi ha un pub que es diu The Gunner, jo hi he estat, i que hi ha tot de coses de l'Arsenal i tot això, i en la pel·li es veu, en aquell carrer hi ha com unes cases i el tio fa tot el possible per anar a viure allà. I fa molta gràcia perquè el tio, tal com ho explica, perquè el tio com va buscar la casa, el tio que li vol vendre la casa, el tio li pregunta amb conya, però aquí es fa molt fulló? No, aquí els tens de partit una mica, però és tot molt tranquil i tal. I l'altre diu, bueno, però clar, l'altre hi va expressament per això, no? Perquè vull estar allà al supermeo. Jo, no?
5: Bueno, total que això, que m'ha afegit un 35 al nom d'Arsenal.
3: Ah, Arsenal 35.
5: Per tant, qui ens busqui a Spotify ha de buscar Arsenal 35, tot junt. Arsenal 35.
4: Com a 4.
6: Que ja són 36, igual, no?
3: Però 35 és el que eren.
5: És els anys que fa que ens vam fundar, diguéssim.
3: Ah, vale.
4: L'any passat.
7: Ara són 36.
6: Ara són 36.
3: Però bueno, cada any hem canviat. Cada any heu de canviar.
7: Sí, heu buscat 36 perquè continuïs.
4: Ara, com que no ha passat el 2026, és 35,5.
6: Però bueno...
3: No, bueno, està bé. Sí. És una manera de diferenciar-se. Però ho heu mirat, allò? Hi ha molts grups que es diuen Arsenal.
5: Molt, sí.
6: Sí, hi ha el 34, el 33, el 30...
5: De tots els estils.
7: I a part de tots els pals, eh? Sí, n'hi ha d'estar de reggaeton.
3: Sí?
5: Sí, hi ha molts.
3: Per cert, mira, ara que tinc aquest aquí, és que m'ha fet molta gràcia, és un acompanyant
6: d'ells. Aquest és la bolita.
3: El heavy, que a darrere, a la samarreta que portes, no conec el grup. Però a darrere... portes Fast Forward to Rock and Roll i amb Gangsters, el primer single, hi ha una cançó que es diu Fast Forward to Breakfast.
4: Olé.
3: I de què són aquest grup que portes? Com es diu? És que posa...
8: De Carburetors.
3: Carburetors, què? Són
8: noruecs, d'Oslo.
3: Sí, ja ho veig que posa.
8: Rock and Roll.
3: Rock and Roll. Però rotllo Helicopters i rotllo així.
8: Sí.
4: Garage.
8: Lo curiós d'aquesta banda...
3: Costa't una mica el micro, però no has de tirar res, ja t'ho he dit que et faria parlar.
8: Lo curiós d'aquesta banda és que venen de grups de metal extrem.
3: Vale. D'aquests que cremaven esglésies.
4: Burzum, burzum.
3: Aquestes de fusta que cremen. A Lleida hi ha esglésies de fusta, no?
4: No, ja no. Ja no hi són. Ja no hi són.
3: Estan totes cremades.
4: Sí, estan cremades. Sí.
6: Ara són de Matching Brass.
8: Això que he dit que no volia parlar.
4: Inífugues, són inífugues ara.
3: Ja t'he dit que et faria parlar. Qui parla tothom? Com aquí el Genís, que el tenim aquí a darrere. Per cert, crec, ara aquí, si no em falla la memòria, que sou el tercer grup de la Terra Ferma que ve el programa. No són molts. Els primers van ser...
0: Pioners.
3: Els pioners Fox System, Memento Mori... I,
4: molt bé.
3: I vosaltres bueno, sols tercers
6: medalla de bronze
3: esteu al podi. Vam començar molt jovenets
4: bé.
3: Llavors els de mitjana edat i llavors ja amb els
4: sí, veterans no. Els veterans Memento, Memento Salli
7: els pròxims ja tindran 90 anys
4: bateria més jove sí, baixa la
6: els pròxims que vinguen no tenen medalla
3: no, perquè està guai, no? Vull dir que ja diuen, no sé què, tal. Doncs, bueno, mola que vingui gent d'això, de comarques. Sí, sí. Gent que
6: a Lleida fem coses, eh?
3: Sí, no, ja ho sé. Passa que queda campixa, eh?
6: Per mi, clar. Existim.
3: Ja ho sé, ja ho sé. I m'encanta, eh? I anar a menjar cargols i tal. Mira, els Memento em van... Hòstia, no me'n recordo mai. Em van recomanar un lloc per anar a menjar cargols.
0: Estrulls.
3: Eh?
0: Estrulls.
3: Estrulls. Que ara no hi ha anat...
0: El coli sempre va allà.
3: Sempre van allà, i, perquè és un lloc com una mica petit, no? Que està... Hi ha escenari.
6: Pues és una casa, cosa que tinc pendent. A casa nostra, també, fan bé.
8: Situat dins l'Ocoli.
6: El Piti.
3: Casa nostra.
7: Sí, això és el que recordo.
3: Casa nostra és...
6: Fondarella. El Piti, un
3: col·lega... Però queda...
6: A l'autovia, és fàcil de trobar.
0: Queda a prop, sí.
6: Fondarella, l'autovia és...
5: Al costat de Mollerussa.
3: Vale, com vas pelar dos...
4: Ja que baixis truca, fotem una ruta gastronòmica de 3 dies.
3: No, perquè com que el meu fill viu a Madrid, de tant en tant hi vaig, i llavors a la tornada...
6: Sí, pues,
3: surto al matí a l'hora de dinar, em paro per allà a les terres vostres i...
4: Vale. Pues fot un toque.
3: Pues mira, aquest me l'apunto. Bueno, anem a escoltar una altra cançó, no?
4: Vinga, va!
3: Bueno, per cert, no hem explicat la cançó Benvingut de què collons parla.
5: Bueno, aquí hauríem d'introduir un col·laborador, un amic i col·laborador que tenim, que és l'Albert Jounou,
7: sí.
5: Que és un noi de Bellpuig, doncs que bueno, és una persona que és un artista, fa dibuixa, fa lletres, fa acudits, una persona doncs, amb molta vida interior, no?
3: Un palai és d'allà del vostre poble.
5: Sí, bueno, a part que és un gran fan del Roger Pelaez. Sí. I bueno, ell té unes llibretes...
3: Pues bueno, a lo millor està allà mentre li donen la creu de Sant Jordi avui allà.
5: Igual, sí, perquè ahir li vaig dir...
3: El Salvador Illa, a lo millor li dona avui la creu de Sant Jordi.
7: Quina foto. La penjareu aquí, la foto, no?
5: Això és incompatible.
3: Allà amb el Sant Cristo.
6: Està Califòrnia.
3: Fa com 10 dies que hi ha un Sant Cristo aquí a l'estudi.
6: Sí,
3: a
6: veure...
1: Satanàs.
3: No sé com ha vingut.
1: Satanàs està arribant.
3: Abans de l'Esteve dic, aquest Sant Cristo d'on t'ha sortit?
7: Satanàs està arribant.
3: I el va portar el Roger Esbé, un dia d'assaig, el va portar, sí. No sé per què, que se'l
6: havia trobat. Deu ser que falta l'església.
3: A la basura i va dir, aquí, no sé què fot el Sant Cristo aquí, però bueno. És el que deia el Joan, recorda les habitacions dels pares.
6: Sí.
4: Motive, motive.
6: Inri.
5: Si el poses al revés, queda bé.
3: Queda bé, sí.
5: Pues...
3: No, perquè jo sempre tenia allò que anaves a l'habitació dels pares quan no hi eren amb alguna novieta i estaves allà empenyant i penses, aviam si em caurà el Sant Cristo gros al cap.
4: Que mirava, que a sobre et mirava, perquè sempre mirava avall. Tu aixecaves el cap i el veies allà. Canviem de postura.
7: A vegades és un boier, no?
6: A vegades és un boier. Que poc ni sap.
3: No sé vosaltres, però jo, que sóc aquí també de poble i tal, hòstia, jo, quan era petit, fins que no vaig tenir 14 o 15 anys, hòstia, jo amb mossèn Jordi, els capellans del poble... Oh. O sigui, fotia por, tio. Sí. O sigui,
6: amb aquelles sotanes que portaven, que tenien més forats que... Tio,
3: jo el veia pel carrer de baix i hòstia, fotia mitja volta per no trobar-me'l, perquè
7: m'estava fet aquí de la galta. I ben fet que feies.
6: Però... Eren terribles.
3: Sí, sí, sí. Ara fa dies que no vinc de mitja.
6: I per por ara, que jo era, a la meva colla érem 9 nenes i jo sol.
3: Ui,
6: es portava de colònies. Que follar. I es portava de colònies, el cabron.
7: El Sant Cristo de la Creu anava boig.
6: I ara saps?
3: Ja,
6: vas lligant.
3: Vas lligant cap.
9: Abans el capellà te deia guapo i ara penses, la mare que et va parir, que jo no sé per què et deies guapo allà.
6: El padre Black and Decker.
5: Doncs bé, benvinguts, és una cançó que...
3: Ell tan formal.
7: Sí. Sí. Sí.
3: Allà anem a escoltar el discurs institucional.
5: Me vaig comprometre amb l'Albert.
4: Estarem mitja hora parlant d'un altre tema i ara t'introduirà. Estàvem parlant de lo de benvinguts.
5: Me vaig comprometre amb l'Albert d'explicar el seu punt de vista de la cançó com a autor.
6: Però només d'aquesta, no?
5: Bueno, n'hem cantat...
4: Si porta tres fulls, agafa els fulls i tira els, tio. Tira els putos fulls allà baix.
6: A mi me'ls van treure, els fulls.
4: Mare,
3: ah, ell va fer la lletra.
5: Ell va fer la lletra, sí.
3: I llavors t'ha explicat...
5: O sigui, de les 10 cançons que hi ha al disc, hi ha vàries que la lletra és de l'Albert Junou. Altres són doncs, de l'Efraín i del Francesc. I llavors, aquesta, la Benvinguts, aquesta la va fer l'Albert, no? I és una sàtira de la societat, que, bueno, la crítica a la societat és una cosa bastant habitual al punk, no? O sigui, no, jo no sé quin va ser el primer grup que va dir puta societat.
6: Bueno,
5: tu ho saps? Però és una paraula que se sent molt als grups de punk. Puta societat.
6: Distorsió o un d'aquests.
5: Pues, bueno, aquesta és la nostra versió de la crítica a la societat, no? Actual,
7: però sí que som com anem com sempre com a corders, a remolde.
3: Sí.
7: Et diuen una cosa i tots allí com a corders, no?
10: Sí. Només que si no ho fas, et fiquen una multa.
3: Les mateixes notícies o tal t'obliguen a opinar i a pensar sobre certs temes que en el seu moment decideixen posar-los sobre la taula.
10: Manipulen.
3: El que no decideixen posar sobre la taula és com si no existís.
7: Correcte.
3: Ara què? Bueno, per dir alguna cosa, que les vagues dels mestres, vale, no sé què. Ara parlem de les vagues dels mestres, que està molt bé, que em sembla de puta mare, que reivindiquin i tot això. Però d'aquí una setmana decidiran, qui sigui, els que estan allà dalt, posar sobre la taula...
6: L'antivirus.
10: Bueno, manipulen tot, tema, no? Sí.
3: I van canviant de tema i estem allà tots, sí, no sé què, però al final no acaba passant res, no? Sí.
10: Mira, a veure si en una taula decidint a veure de què parla, de què, sí, quina no sé si t'hi filtreu, quina guerra muntem, quina història muntem.
3: Jo, el meu fill és periodista i treballa al País, a Madrid, i si troba mogudes d'aquestes, els mateixos treballadors, hi ha un consell de direcció que certes coses que tu has fet o has escrit te les acaben vetant.
4: Olé.
3: O te les acaben, i això al País, imagina't, altres
4: diaris, sí,
3: te les acaben retallant, t'acaben dient no, això ara no toca, no sé què, tal. Ja, o sigui, en el està tot controlat, no?
10: Però el que és terrible és que aquestes coses sabem que passen i ho acabem normalitzant.
3: Sí.
10: No els deixen d'això, però...
6: No, al final tot està controlat.
4: La societat d'idiot,
6: Ha anat a les lletres fins que no les han revisat i revisat la... O sigui, Spotify, tot i sigo, no donar l'okay, perquè ja. Si arribem a dir alguna animalada, segur que hagués dit,
3: No, això... hi ha discos que van sortir els anys 80 i 90 que avui en dia discos de...
4: Però tu pots entrar a Instagram i mira, o alguna red social i veure com executen una persona en viu.
3: Sí,
4: això
3: és
4: com a surrealista.
3: Sí,
4: és a dir,
3: sí.
4: Vigila amb el que tu penges de lletra a Spotify, perquè t'ho acabaran tallant, però puc gravar un tio que es tira d'un rascacels a terra i explode com una nau, i no passa res.
3: No passa res.
10: O ara vols fer una pel·lícula com la del Pajares i les de Soyo, directe, ja.
6: Això només se li permet al Torrente, ja.
10: Bueno, veritat, ja.
3: A més, lo del Torrente, que... Suposo que el tio ha arribat a un punt, des del meu punt de vista, el rotllo Torrente, que ell ho fa com a crítica per enfotre-se'n, però hi ha tants torrentians que allò s'ho agafen com el peu de la lletra.
6: Quantes crítiques va tindre l'endemà de l'estrena?
3: Sí.
6: Vull dir, la gent se li va fotre que sí, però sí, home, n'estic. I això a Anglaterra ho troben normal, però aquí, pues aquí no ho troben normal. Al final és una...
3: No, però ara que dius Anglaterra, els Monty Python mateix, no? La vida de Brian, aquestes pel·lis, avui en dia hi hauria un fullon si aquestes pel·lis...
10: Bueno, eren els Torrentes de...
4: Bueno, és diferent, tio. Humor intel·ligent, tio. El Torrente intel·ligent.
10: Bueno, però ells tenien un humor anglès que si no foteien dels inglesos...
6: Però Santiago Segura...
10: A tope.
6: No és tonto.
3: No!
4: Però ja,
6: perquè sap el que es fa el cabron.
4: No sé.
3: Està clar. Bueno, havies de dir alguna cosa més del teu...
5: Sí, tinc moltes notes, però val més que ho deixem aquí.
3: No.
4: Bravo, Jordi!
3: Digue, Jordi,
5: una cosa que em sembla curiosa d'aquesta cançó és que al final nosaltres ens reconeixem
6: que som uns
5: ho acceptem i ens reconeixem dins d'aquesta voràgine d'idiotesa de la societat.
3: Bueno, és que ho fem tots, no?
5: Sí, és dir, nosaltres ens reconeixem que estem dintre d'això, no? O sigui, és molt difícil realment
3: no caure en aquesta
5: idiotesa de la societat,
3: ni caure en contradiccions. Tots caiem en contradiccions, no?
10: Avui és viure aïllat amb, no? Amb una muntanya,
4: un bosc,
6: un ramat de corders, que si hi ha un corder que es desvia hi ha algú que et fica postes.
3: Sí, exacte.
6: I per collons has d'anar perquè no tens sortida.
3: Step, no, el disc de Mayhem Street.
6: No tens sortida.
3: Sí, però ho dius, però sempre tens incoherències amb tot. Tothom sí. Tenim incoherències. Tothom, si ja ens posem a pensar, tothom tenim amics fatxes o amics que tenen, tenen pensaments allò, però com que és d'aquí del poble, mira, és el subnormalet i no li farem res. O a la feina mateix sents comentaris de penya que diu la mare que et va parir, fill de puta, no? Vull dir, tots no coneixem i no anem allà i li fotem dos cops de punys per...
10: Bueno, i el mateix pensen els altres nosaltres, que dius...
3: Sí, no, cosa, no, està clar.
10: I la teva deu dir, joder, aquest tio...
6: Continuen dient això, que saben veritat, que... No? A mi m'ho diuen, continues pensant i escoltant aquests grups, que... Sí. T'he fet alguna cosa, tu? No ho sé.
3: I tu què escoltes? Bruce Springsteen i vas
6: no, has d'escoltar el que et fiquen de moda, doncs sí.
4: Però és que ja la pròpia pregunta em sembla absurda. És a dir, continues escoltant això... La pregunta és per què tu ho vas deixar d'escoltar?
3: Sí, exacte, no?
4: O sigui, saps? O sigui, sí. A mi m'agradava. Jo escoltava coses perquè m'agradaven, no escoltava coses perquè estaven de moda. Potser és aquest el problema, perquè tu l'escoltaves.
10: Hi havia una...
3: Escolta't aquí, escolta't aquí.
4: Jo abans era heavy.
8: Científic que et diuen, jo abans era heavy.
3: Què vol dir abans?
4: Abans de què? De Franco?
8: No, però ho ets o no ho ets.
3: No, t'agrada o no t'agrada.
10: La música no envelleix, no? Envelleixen les persones.
3: No, però ja no s'envellir, hòstia. Si tu, per exemple, no, el que dius tu, aquest amic teu, aquest conegut teu, que diu abans era heavy,
8: no, però
3: què vols dir? Que els discos dels grups de heavy d'ara en dia no molen igual, no?
10: Era un home i un espoli, no?
8: O t'agrada o no t'agrada? Sí, sí, sí.
4: Ah, és el que deia abans. Igual la pregunta aquesta no té sentit.
6: Perquè aquests amics que et diuen això han escoltat reggaeton, han escoltat el Rick Hasley.
10: Bona aquesta.
6: Vull dir, han anat canviant.
3: No, però suposo que aquesta penya el que també busca és arriba un moment que necessiten parella, no sé què, i que acaben anant a la discoteca, aquella tal, no sé què, i llavors pues, s'acaben allà fent el matxembrat aquest que dius bueno, sí, jo abans era heavy
6: i ara no tinc edat per ser.
8: Abans no era res igual que ara.
11: Però tu ets heavy o no?
4: Glam rock.
3: A tu t'agrada la música i a mi igual, no?
8: Bueno, a veure.
3: No t'agrada la música?
10: Sí, escoltada amb disco.
8: Però no tota la música.
3: Bueno, el que t'agrada, jo, a mi tampoc no m'agrada tota, però vull dir, el que t'agrada, t'agrada i ja està. I vull dir que no el que estem dient, si tu t'ha agradat el metal des de que tens 13 o 14 anys, ara no et deixarà d'agradar.
8: No.
3: Una cosa és que diguis, hòstia, és que mira, tinc reuma, em fa mal no sé què.
8: Això també ho tinc, eh?
3: I no vaig als concerts. O, mira, és que ara treballo 14 hores al dia i no tinc temps de descobrir els grups nous. I encara vaig tirant del disco aquell de CDC amb If You Want Blue, el directe de CDC, que me'l vaig comprar quan tenia 16 anys.
8: No, però continuo igual. I també escolta música nova, si no renoves...
6: Un s'ha d'actuar.
8: No, les velles glòries algun dia s'acabaran.
3: Jo el que sí que haig de dir és que des de fa uns anys, des que existeix internet i tot això, que vaig molt atabalat. Abans, sí, abans anava a comprar discos i m'escoltava aquells discos i els canviàvem i els gravàvem amb els col·legues i aquells discos quasi bé me'ls aprenia de memòria. I avui en dia, escolta això... I m'arriba tanta informació que m'atabalo i tot, no tinc temps d'assumir tots els grups que tinc accés a través del que parlàvem abans, amb tu parlàvem de Spotify i tot això, no? Que allà ho tens tot, no? I llavors, escolta aquest grup i diuen, si vols escoltar aquest grup també mola. Ah, vale. Vas allà, llavors...
4: Estàs tan dispers. L'excés d'informació fa que deixis passar a vegades grans joies, per culpa de que hi ha masses coses a escoltar.
3: Massa cosa. Matabala.
6: No tenim prou megas per assumir.
3: Ni prou temps. Bueno, anem a escoltar, anem a tocar la segona cançó. Estem aquí xerrant.
11: Anem a tocar cap més.
3: S'estan tocant els ous en lloc de...
4: Naufrag.
3: Vinga, anem a escoltar-la i llavors
10: anem a buscar la barca.
4: Comença, Miqui.

0: 10 l'han planxat.
1: Bona, bona. De què parla aquesta? Va, Jordi. Aquesta
2: és la Fran.
1: Parlaré, ho expliqueu.
3: Aquí tenim l'autor.
4: No, no, bé, aquesta, la cançó, la lletra parla pues, d'una vivència personal, que va ser una separació que vaig tindre amb la meva exparella, i bueno, està basada en aquest tema, una miqueta enfocada, no?, als principis de la separació.
1: Amb crios pel mig?
4: Amb crios pel mig, tinc dos nens molt bonics, sí, sí, sí, tot. I bueno, i amb un estat així una miqueta tocant terra, pues, tocant fons, pues,
3: vaig a... Però es tenien altres, per... Teníem la pala, però no la replegàvem.
4: No, és... Se'm van a replegar.
5: I a més, és una cançó que quan me la va passar, li vaig dir, hòstia, Efra, tio, perquè jo també l'he viscut, quasi bé, paral·lel amb ell.
3: És lo normal. És lo normal.
5: És lo mateix, no?
0: Bueno, crec que ho ha viscut quasi tothom, no?
5: Sí.
3: I llavors... Mira, només que tothom que s'hagi... Només que tothom que s'hagi separat l'escolti una vegada i ja triomfa.
1: Ja, se sent identificat amb el que estàs parlant.
0: També agafar... No ha d'estar deslligat els sentiments de les persones amb el punk rock o la música més
1: canyera. No, està clar, està clar.
0: Crec que, hòstia, és algo...
1: No, per dir, me cago en tu puta madre i la iglesia. Vull dir que a vegades la gent ens afecta...
0: De fet, la música és això,
1: moltes,
0: no?
1: Moltes més altres coses clar, amb les quals ens trobem tots quotidianament, no?
5: O també plorem i...
1: Exacte.
5: I tenim trobar... sentiments i...
6: La música expressa sentiments.
5: Perquè no es pensen, ah, punt, que cago d'aquí, soc més dur que l'hòstia.
1: Sí, però això llavors és el garrulisme aquest que, ens, ah, que, sí, que insuflen des dels mitjans oficials sí. De... El punk que
3: són perillosos, sí, les drogues.
5: Plorem, ens enamorem i fem moltes coses boniques.
1: Fem la nostra vida i després en parlarem. El dilluns hem d'anar a pencar perquè hem de menjar.
4: Mm. Bueno, una miqueta d'això.
1: Parles una miqueta d'això.
4: Naufra.
1: I jo Naufra, què ve dir? Que trobes sol allà amb una...
0: Tot plois, hòstia.
5: No, més que, més que trobes sol...
3: Estàs preguntant massa, eh?
1: Bueno, home, jo soc el presentador.
3: Ja,
1: així,
3: ja,
1: no?
3: Ja.
1: No,
3: apreta, apreta.
4: Cadascú pot interpretar com cregui. Al final, Naufra ho pots interpretar de moltes maneres, no? Pues, jo que sé, la presa de navegar o dins d'un mar de taulons...
5: Bueno, sí,
4: com pot treure les conclusions
1: d'algues...
4: Això ja m'ho deixo a títol personal, vale. Cadascú que...
1: Vale. O sigui, totes les que tocareu avui, que heu tocat i que tocareu avui, estan en el disc 1,
4: sí.
1: Eh?
4: Totes, sí.
1: Aquesta lletra... El que ha de fer la gent és mirar, llegir les lletres, escoltar...
0: Sí.
3: Però és una lletra també bastant ambigua, perquè també... O sigui, pots donar-li uns altres...
5: Bueno, però porta la història perquè tu passes, però de la manera que surts de la història, perquè hi ha un tros... que t'ho diu, o sigui, jo vaig passar malament, però la segona fase de la lletra et diu, jo he sortit sí, fort, he sortit valent,
4: les fletxes de llum sí. Influeixen dins l'habitació,
5: clar, doncs perquè hi ha un dia que s'encén una llum
1: que hi ha un moment que
4: ja veus al final bé,
1: la cosa es pot superar o acaba
5: sí, perquè tu quan els que ho han viscut i han passat per aquí, quan tu passes el primer procés dius, jo no sortiré d'aquí, jo he estat tota la vida amb aquesta persona i no en sortiré,
1: et trobes com enfonsat, no?
5: Sí, i ve algú i et diu, arribarà un dia que veuràs que te s'obrirà una porta, una finestra, el que sigui, i aquesta cançó pot ser una mica d'així. Que tothom, i per la gent que estigui al primer procés, que és molt fotut, que arriba un moment que s'obre una finestra i l'has de buscar, clar, perquè has de ser tu també que l'has d'anar a buscar aquella finestra.
3: Però penso...
1: I una mica pels barcelonistes seria Hansi.

0: Explica, si has tret l'aigua, explica. Collons, tens un micro aquí. Pensa que aquest programa el sent mig Catalunya,
1: eh? A l'atur, que jo el curro està bastant xoc.
2: Al final, l'únic que no té solució, l'únic que no té solució en aquesta vida és la mort.
0: Sí, exacte.
2: El de més?
3: I per això la palmem, tio.
2: Bueno, però solució no n'hi ha.
4: No hi cabria,
3: no? Malament,
0: no, perquè està guai que en cada, no, cada moment de la teva vida, no, que
3: sí, sí,
0: clar, els xavals, que un xaval que ens puguis, mira, el Genís, que és jove. Vull dir,
4: s'ha molt callat el Genís, ell, eh?
0: No, està callat el puta, perquè
3: jo no
0: sé
3: fer
0: bullying. No, que no et fem bullying. No, però vull dir que hi han coses que a mesura que vas avançant l'edat, cada cop et vas trobant amb mogudes, amb problemes en funció de l'edat. Sí. I coses que quan tens 20 anys o 25 o 30 sí, no hi penses, quan en tens 50 dius, ma mare que em va parir, quan en tens 60 com jo, que ja està mal la cadera, que no sé què, que tal,
5: sí, però,
0: que troben colesterol, que troben sucre, dius, clar, cago en Déu, què he fet jo en aquesta vida? Per què em passa això? Bueno, què has fet? Has fet el gilipolles? Bueno, has viscut com un campió.
5: Te l'has jugat, sí, sí, sí. Però jo crec que l'edat té curteix i al final les hòsties que als 40 et semblaven una puta mole, ara et semblen més.
0: I tampoc no és d'una qüestió de donar lliçons a ningú.
5: No.
0: Ja s'ho anirà trobant, i cada persona és un món i cada vida és un...
4: Però es tracta de que si algú passa un mal moment pot escoltar la cançó i donar-li...
0: I pot ajudar...
4: Una mica de...
0: Una
2: mica d'ànim. I al final és això, la música... Hòstia, ahir escoltava una cançó dels Groc i Rude que parlava d'això, de que la vida, que surten molt preparats i tot algú, però que el que t'ensenya són les hòsties que et dona la vida. No sé quina és, però bueno.
4: És el que parlàvem, no? Que trobes un curro i els teus pròxims 20 anys és per adaptar-te, no per fer la feina, sinó per adaptar-te a les noves històries, no?
0: Bueno, em voleu tocar un altre o què?
3: No,
0: ja ho sé, no sé què passa. Anem a fer una altra cançó del disco.
5: Vinga, va.
0: Quina voleu fer ara?
5: No sé.
4: Quina va dir?
6: Jordi.
0: Va.
6: Rapida. No tinc la llista.
5: Dilluns es veixi, eh? Vinga, va.
6: No.
3: La pira.
0: Anem a l'escoltar i llavors parlem de la pira, vale?
5: Va.
0: Treu els fulls. La tens apuntada, la pira? Sí? Vinga.
6: Sí.
0: La pira.
2: És que som de ciències, altres, som de lletres. Era l'emèrit.

0: Sí, era la pira, era la pira.
1: La crema
0: auto.
2: Bueno, què dieu aquí a la pira? Què ens expliqueu?
3: Aquí foc a la barraca, aquí.
0: Jo crec que és una mica una crítica a la corona, als establishments bormons, a tot el que presenta els de dalt que cap a baix.
2: El fill de putisme
3: a totes les corones, a totes, en general, a totes.
4: A lo siento no se volverá a repetir.
0: Sí.
2: Bueno, és que és això, aquests fills de puta poden fer el que els doni la gana. És, bueno, això és molt cristià, no, això? Diu, tu ets un fill de puta,
3: si
2: estàs, però llavors dius, bueno, hòstia, em sap greu.
3: Confesses, sí.
2: Mira, Déu t'ha perdonat.
0: Sí.
2: No? Bueno, és una mica el concepte aquest, no?
1: No oblidis un club que és rei per la gràcia de Dios.
2: Sí, per la gràcia de Jesús, sí.
0: Sí, sí, sí, clar, clar. I és com a molt curiós, no?, tota aquesta palafernària de que... El mateix que dèiem abans, no? O sigui, ho dones com a... que ja ha de ser així.
4: Bueno, perquè això
3: bueno,
4: també
3: ho hem normalitzat. Sí, ho hem fotut tant en pala durant tota la vida que...
2: Sí, hem normalitzat tantes coses ja que...
4: Però ells ja ho tenen assumit, que els reis... Que, perquè jo el dia de Sant Jordi que vaig obrir el llibre aquest d'això, i el primer que vaig llegir fer... Perquè els reis sabem que podem fer el que nos salga de los cojones, cosa que los políticos no pueden... Hòstia, dic, pues és molt fort.
2: Això ho diu el Juan Carlos en el llibre.
4: El llibre aquest que
2: va treure aquest...
4: Sí, sí. Pues jo vaig obrir i dic, hòstia puta, tio. No, perquè el tenen assumit, que diu, cosa que los políticos... No, imagina't, que els polítics no poden fer.
2: No,
4: els
2: clar,
4: polítics ja fan el que els surt
2: de... Collons, però bueno, com a mínim...
4: Dels sants collons?
2: O sigui, en teoria els polítics arriba un moment, encara que sigui cada 4 anys, que si li va malament...
4: Sí, però ells saben que estaran de per vida.
2: Ah, no, ja, o sigui, llavors els enxufaran els puestos. Sí.
4: Jo, pues, puc fer i tinc per fer el que em rota, perquè sóc el rei d'Espanya, d'Anglaterra...
0: Que continuen amb les lleis medievals encara modificades i mascarades, però les lleis continuen sent les mateixes. De fet, fa poc va sortir el rei d'Anglaterra assentat amb la seva dona allà vestits, tu te miraves aquella imatge i semblava tret d'una pel·lícula medieval de Braveheart, saps? O sigui, amb la mateixa túnica, mateixes plumes, i dius, aquesta penya, tio, que això ho han tret del baúl de los recuerdos, saps? Vull dir que és un concepte...
1: Probablement
0: sigui el mateix traje del seu més hàbit.
4: O del Felipe IV o V, però són reis.
0: Bueno,
4: són reis. Ells
2: teniu concerts a la vista?
5: Tenim un cada mes.
2: Bueno, expliqueu a on, tal.
0: Un cada mes.
2: Déu, ja,
0: tenim, mira, el pròxim concert que tenim, ara estem al maig, juny.
1: Aquí a prop, no?
5: Al Pandèmia.
0: Estem al juny, ja, no?
2: Al juny al Pandèmia. On es fa? Explica-li a la gent.
0: El 27 de juny.
5: De juny.
0: A Palau Tordera.
4: No fotis. Palau
1: Tordera.
0: A Palau Tordera, si no recordo
2: aquí, aquí al costat, aquí més amunt,
0: amb Subterrània, amb Subterrània, amb Crida Salvatge, Ratpenat i Soterrats, o Socarrats, perdó, i crec que m'en deixo
2: Socarrats,
0: i me deixo alguna banda i em sap greu deixar-me, no em deixo cap banda, crec que sí,
1: Arsenal.
0: I Arsenal, exacte. Arsenal 35. Bon dia, si no el Jordi s'enfada.
4: Sí, se'n fotran els Arsenal, que quasi te'ls dissabes.
2: I el juliol que teniu?
0: El juliol tenim un festival que es fa, bueno, un bolo que tenim a Mollerussa, que organitzen la gent de Punkistrol i els del Metal Fest.
2: Hi ha més grups, també?
0: Hi ha més bandes, hi ha dos bandes més, que crec que encara no podem dir.
2: Bueno.
0: I després, a l'agost, crec que fem un peron.
5: No,
0: tenim una festa.
5: Tenim la festa dels xèrifs.
0: Tenim una festa privada.
3: El
2: xèrif ets tu.
0: Bueno, són una colla de moteros tipo Dark Angel.
4: Que ja van estar.
3: Són tots traficants de cocaïna.
4: Jo tinc dos motos.
2: Escolta, que és una festa motora d'aquestes de...
4: Que van passar dies.
2: Cervesa i vinga.
1: Bueno, és una associació de allà del poble i...
4: Cervesa.
3: Ja vam tocar l'any passat i ens van cuidar molt.
6: Aquest any és el 30 aniversari.
2: I clar...
1: I som més baixos a Matusalem.
4: Molt bona gent.
5: Escolta, explica'ns una cosa. És festa privada o pot vindre qui vulgui? Perquè això es fa en un parc.
6: No, a veure, festa és festa privada, però el concert pot
0: selectiva, vindre... Deixem selectiva, no?
6: Clar, tu no pots vindre... allà al migdia o algú presentat allà i...
5: Però a la nit
0: sí, reservat el 30 migdia.
1: Si porto un educat,
6: no pots entrar aquí.
0: Aforo limitat.
2: A l'hora del concert sí que la gent pot venir a disfrutar.
0: Si porto una Harley xina,
1: amb una vespa...
3: Oh, si venen d'Aliança Catalana es foten fora.
4: Jo tinc dos motos, si voleu...
6: Sí, però...
2: Bueno, bé, molt bé. Bueno, que és com un aniversari.
6: No, és l'aniversari.
2: Feu la vostra celebració i llavors toquen ells a final de festa. festa, diguéssim, i al final de festa...
0: Sí, un dels grups que toquem som nosaltres, també perquè l'any passat també ens van donar...
2: A més, si és el poble, ho teniu allà al costat.
0: El 50% són col·legues que ja venien quan érem uns crios i més que... Joder,
4: no fa el poble...
1: L'any passat vam fer una pera via abans del concert.
0: Per treure una mica de pressió.
2: Ah, també vam tocar aquí.
1: Vam fer així, vam anar allà, vam muntar trastos i...
0: Clar, és que pensa que havíem de tocar el 4 d'octubre, però foter com a 30 anys que no tocàvem junts. Els nervis cada vegada pitjor.
2: Allà és un dembeig. Una cosa és el local d'assaig, que tot està perfecte, per dir-ho d'alguna manera.
0: I un dembeig,
2: a remicio... I llavors, quan vas en directe, ja... Que no em sento, ai, que no sé què.
0: Sí, ens va dir això, veniu, hòstia, i toqueu el dia de la festa. I això crec que ens va ajudar, també.
4: Ens van desgirar.
0: I que menys, que si ara ens torna a dir tocar, doncs hi toquem. Després de l'agost ens anem ja a lo que és ja la part final de l'any, que és la més bona, crec, per nosaltres com a bolos, sense desmereixer els altres, sinó perquè per la quantitat de gent que hi ha ara, que és el Caliqueño, el concert de Pons, no? Concert de Pons sí, concert de Pons sí, concert de Pons sí, perquè ja està anunciat. Caliqueño,
2: si no està anunciat, aquí hem vingut a donar primícies i a criticar la gent, no. Vull dir que...
0: I després crec que hi ha alguna cosa més.
5: El novembre,
0: el festival.
4: El novembre
1: és una festa sorpresa.
4: L'Arsenal Fest.
2: El novembre és el dia que haig de venir jo, no?
1: Sí, sí. Aprofitem per
0: a... És veritat!
3: Vinga, notícia bomba.
2: No, bueno.
3: És que com que
4: el Genís també vindrà, eh?
2: Els Pons també toquen.
1: Sí.
2: Genís, va, digues
3: alguna cosa. Aquí hi ha una notícia bomba.
2: Estàs acostumat a muntar coses allà a Rosselló.
7: Una vegada més, com un pujoli.
2: Quantes vegades hem tocat junts? Tres, almenys, segur.
7: Tres, jo crec, sí.
0: Bé, això
2: va bé. Aquest agermanament també està bé.
0: De fet, és un festival per fer això, per fer agermanament. I totes les bandes que toquen... Tot és, el rotllo és molt bonic. De fet, sí. Hòstia, tot el que estem xerrant...
4: L'any passat va ser... el rotllo que hem de vivir entre grups és que va ser bonic, vull dir...
2: Bueno, és que és lo maco, no? Vull
0: dir... Sí.
4: Perquè nosaltres som d'una cultura que dius aquest festival, que a la banda no li falti de res. O sigui, que soni bé, que sopin i mingin de puta mare. Vull dir, què més els hi pots donar a una banda?
2: No, és
0: un bon equip.
2: Bueno, jo no, pel meu cas és... Jo sempre dic que nosaltres anem a tocar per un xupito de Calissà i vull dir que... Que és el rotllo de que...
0: Sí, però quan com a banda ja saps com a músic...
2: Bé, doncs de
0: si com a músic vas a un lloc, que a més l'equip és guai, hòstia, no tens problemes, jo un backline, tot és... Ho fas
2: rotllo,
0: perquè estiguis bé, tio.
2: Hi ha bona relació entre les
0: no ho fem per fer quarto, sinó ho fem perquè tu toquis de puta mare.
2: És una jornada de germanor, que
5: ja, sí, es va notar molt, sí, com un ambient com a festiu,
4: sí,
5: com a,
4: després et notes
5: com a
4: que,
5: germanor, no?
4: Que són les 11 de la nit i la nevera que està plena de cerveses està buida.
2: Com un
4: però, bueno, la vam tornar a omplir.
2: Com una festa major de rockeros, sí. Per dir-ho d'una manera, no? Sí, sí. O de
5: pum, el Marc Bellpuig, tenim la sort que l'alcalde és rockero.
2: Ah, molt bé.
0: Sí.
5: I ens han recolzat amb aquest festival i la veritat que... No, aprofitem per donar les gràcies.
4: Sí, i l'endemà del festival que me'l vaig trobar... I el
2: de quin tio... partit és...
1: No,
5: independent.
2: És independent.
0: No, és d'Esquerra, és d'Esquerra.
5: No podem,
4: si fas parlar al Miqui dirà massa coses.
5: No podem fer propaganda.
3: Molt bé.
0: Després tenim alguna cosa més al desembre i que no podem desvellar.
3: El
0: desembre
3: del padrinot.
0: Que no podem desvellar, però el Miqui ho acaba de dir. Vale.
2: Ja, aquí
0: no
2: hem vingut a donar primícies,
1: però
2: el dia
1: és cap... per ti, no? El
0: dia sí,
4: no? Sí. El dia sí, és...
0: 12 de desembre. Que tocarem amb Metallica i Megadeth i Los Suaves.
1: Hòstia, així tinc passe.
0: I el 2027
2: encara
0: ja tenim...
2: Encara està viu el de Los Suaves?
0: Bueno, no, l'altre dia vaig veure un vídeo
4: d'en Pell. El dia 3 morirà.
0: Vaig veure un vídeo, és que us ho volia passar, eh? Vaig veure un vídeo d'en Pell,
3: sí,
0: que
3: no?
0: Et juro que no sembla ell, tio. O sea, sembla com un padrí...
2: Però quants anys té, 88 o...
3: Bueno, ja
0: 90?
3: Ja, no. Ja semblava un padrí fa 30 anys.
4: Bueno, no són els anys, és lo tri... bueno,
2: està trinxat. És que havia sigut policia, aquest
3: home. Jo sí, no?
4: Sí.
3: Bueno, això diuen que és una...
4: No,
3: això
4: no,
3: diuen que és una llegenda,
4: no,
3: eh?
4: No, és veritat. El tio, el que passa és que, com que va empezar a triomfar amb els Suaves, va demanar una excedència.
0: Que no té fins ara, eh?
4: Sí, sí, és veritat. Ah, tu busques la Wikipedia i jo sí, sí. Ficarà que, home, que va demanar
2: una excedència. Els anys de policia es va fotre tanta farlopa. Més era
4: home,
2: que
4: està, no? Jo els... és que està que, aquí. Que està
2: la cascamenta li ve dels anys de policia,
0: veies,
2: no dels anys del
1: rock.
0: Tu els veus als anys 90, tu els veus als anys 90 tocar? Jo encara els recordo. El baixista amb un bigoti de tricornio que flipes. Sí, no? Ell amb un bigoti de tricornio bueno, i el bateria igual, o sea.
4: Bueno, jo el recordo. Jo el recordo a la segona fase de los Suaves.
0: Bigoti d'aquell de
4: Nicolò. Quan els Suaves estaven ja per terra. Que acaba de tocar el Josi, el portaven amb volandes. Com que estava fatal i dic, jo sí, ven a tocar a mi pueblo por la cerveza i 20 euros, dic sí, i 40.000 de caché.
3: Però ell sempre ja tenia un aspecte de gran, ja de, sí, fa 30 anys. Bueno, sí.
0: De fet, quan van néixer ja eren grans.
6: Un bolo que va fer a Monzón i el seu conteme va caure per darrere de la bateria. Imagina't.
3: Això triple mortal, no?
2: Això em va passar a mi amb el Charlie Harper, el d'Uka Subs, el cantant d'Uka Subs. Als anys 80 va ser dels primers grups punks que van venir a tocar a Barcelona, que van tocar dels primers concerts de l'Odi Social, i quan el vaig veure vaig pensar, hòstia, aquest senyor és molt gran. Clar, en té quasi 80. Clar, en aquell moment jo devia tenir 17 o 18 anys, però que ja en tenia 38.
0: Clar, que...
2: I va agafar el punk com molt gran. I jo ja veia, hòstia, tio, i a més el tio l'he tingut dues vegades a l'Estraperlo, és supermajo, és un tio més senzill, més d'això, que és un tio que això, que amb quasi 80 anys encara es fot a dintre la furgoneta, ara va ser...
0: És que tu mires, jo tinc discos d'Uka Subs, i tu mires les fotos de llavors del mateix any que van publicar el nou Survivor de GBH, i mires el del Colin de GBH, i mires amb ell i dius, aquest és un pare, no?
3: Però el Colin també està de corradillo.
0: No, home, als 80, és més jovenet.
4: Ara imagina't naltros, quan la penya veurà els discos i ja estàs relacionat quan ells tenen...
1: Estan guapos, tio.
2: Bueno,
4: no, estem supercuidats, eh? La mitja de quilos de la banda són 54.
2: No hi ha gent que... Quan hem tornat d'esmorzar, no has vist tot de gent fotent ciclisme i coses d'aquestes? Sí, sí. Hi ha gent que va en bicicleta, hi ha gent que se'n va al gimnàs...
0: Puto ciclistes.
2: Hi ha gent que no sé què, sí, no?
3: Puto ciclistes.
2: No, però vull dir que cadascú fot el seu hobby que li surt dels collons. Nosaltres toquem en un grup i el nostre hobby és aquest.
0: Ho pots combinar les dues coses.
2: Sí. Sí. També, per suposat, no, però vull dir que em refereixo què vol dir, que pots anar a fer ciclisme o pots anar al gimnàs o pots anar al Liceu i no pots tenir una banda de punk rock. Qui ho diu, això?
0: No, sens dubte.
3: Hòstia, que deies això dels GBH, recordo que ens agradaven tant, que vam dir el dia que puguem veure GBH ens podem morir, i vam anar a la sala KGB de Barcelona amb 18 anys i els vam anar a veure.
2: El KGB sonava com el cul,
3: que era aquella que pujaves les...
2: sí,
3: i els vam veure i vam dir, i després han vingut a Tarra, jo soc de Tarra, he vingut dos vegades a Tarra.
0: Puig van vindre
6: a Binefar, no va ser
0: a Binefar, va cantar dos cançons al Colin i li va pillar un xungo perquè se'n va anar de festa amb el senyor Jaume Sanuy i la tropa abans del bolo, i allà l'aire és diferent, saps? I va de bum.
6: La veritat és que no sé que hi vam anar, però me n'han recordat.
4: Bueno, allà és on ens vam fer la foto amb ell.
2: Vas a buscar birres?
4: Joan!
2: En queden
4: dos, hauria
2: de... Doncs
4: pues una per mi, Joan.
2: Hauria d'anar al Paqui.
1: Com el Paqui, bueno.
2: En queden dos, tio, si treu una per mi, l'altra és la partida entre si.
0: Anem del Paqui.
2: Si vols anar al Paqui, és el Paqui.
0: El senyor que ven cerveses de color morenet.
3: És la vida, no? Que jo recordo que dic, no, si els veiem ja ens podem morir, no? I
4: això no es pot dir mai.
0: Però és que, clar, a veure, per uns crios, que llavors érem uns crios, perquè crec que no teníem ni els 18, crec que teníem 15 o 16, per uns crios que se'n van a Barcelona, a la gran ciutat, al KGB, que era com allò que dius, el Madison Square Garden, no? A veure, GBH, per mi era el que dius tu.
4: Bueno, era tot, tio, nosaltres també, jo recordo quan va dir, si podem tocar un Budellam, era l'hòstia, sí. I com vam tocar un Budellam, vam flipar, tio.
0: Us vam vindre a veure, a la Barcelona, pues imagina, com tio. En plan, anem a veure els Rollins.
4: Sí. I vam tocar amb altres, sí. No sé si... Vam tocar el Vendrell. No, el Vendrell.
6: Sí, jo hi era.
4: El Vendrell.
2: El de la bàscula.
0: No, però nosaltres vam tocar amb VAP a la bàscula.
2: A la bàscula, sí. Monstruación,
0: sí.
2: I...
0: Sí, senyor.
2: I nosaltres.
4: I després no es van dir per tocar amb altres, em sembla que era el Vendrell o no sé.
0: El Vendrell.
2: Aquell dia que va ploure tant. I vam
3: gravar amb l'Enrique Lindo, no vau gravar altres?
2: Sí, home. Sí.
4: Que part que vam anar amb l'Enrique Lindo va ser perquè va gravar amb altres.
3: Exacte. Influència màxima.
2: L'altre dia a TV3 va sortir...
4: L'Enrique Lindo?
2: Està gravant l'Enrique Lindo, jo pensava que devia estar...
3: Però acaba de gravar amb això.
4: El tio portava...
0: Aquella cinta,
2: però va sortir una cosa de...
4: El tècnic de la salseta.
2: No sé què va acabar fotent, però fa poc a TV3, no, a les mogudes aquestes, no sé què, tal, i va sortir el puto Piolindo, que no trobem Piolindo, que encara està...
3: Encara deu fer-ho analògic, el tio.
4: No, perquè... Tot li diem forroses.
0: Home, sí. Era un màster el tio, fent anar la síntesi, pegant-li. Sí,
4: sí, ja has anat al Paqui?
8: No, encara en queden dos més.
4: Pues, pues, tio...
3: Llavors, escolta, no, és... ves tenen a l'oculista,
8: No, que vaig a pixar i fer-los unes preguntes. Us passo, no, no. Mentre jo vaig a pixar, hòstia, no, perquè veieu aquest programa, doncs, en directe, quan vaig a pixar, un segon...
4: Primícia Joan, mundial, el Belmonte entrevista
0: Arsenal. El Joan entrevista Arsenal.
4: Con todos ustedes, Juan Belmonte.
8: Compromeses.
3: No es de la Paqui, es de la oculista. Lo llevé cuatro viernes.
8: ¿Qué os pueden decir? ¿Qué os pueden preguntar?
0: No sé,
4: depèn del que preguntes.
8: Quin catxo teniu ara mateix?
0: Ara mateix.
4: Sí, pues l'acabem d'actualitzar.
0: Zero, ara mateix zero.
4: L'acabem d'actualitzar aquest matí.
0: Home, ja que hem tret el disc i està al mercat i està funcionant tan bé,
4: sí.
0: Jo crec que no podem baixar dels 50-60 euros. Entre 50 i 100 euros.
7: Vaya merda de manager.
0: És el nostre manager, que és un merda.
8: Que quan venguin les 10.000 còpies m'afectaré la
4: pel·lícula. Los gastos. Venimos por los gastos.
0: Venimos por los gastos.
4: Los gastos, que són muchos.
0: Mai se parla de diners.
8: Mai se parla de diners.
0: Mai se parla de diners. Això queda en privat.
4: Sí. Parla amb el nostre
3: manager.
4: Parla amb el nostre manager, que em sembla que ets tu.
8: Ara li comentarem bé.
4: Em sembla que ets tu.
8: El Boleta,
4: que per cert...
8: volia parlar.
0: Si s'ha tensat el micro com una bèstia malina,
3: si no calles. Està bé, cada vegada està més a prop del micro,
8: Està llepant el micro.
3: Cada vegada està més a prop del micro.
0: Està bé a 10 metres i està al lado.
8: Ara... Genís, tio, tu que no els coneixes, pregunta'ls-hi algo.
7: És que per mi Arsenal és com un grup nou, realment, perquè quan vam plegar jo no havia ni nascut.
4: Ara ja ens has dit
0: la... Cunyalada!
4: Ja ens has dit la...
2: Espero que hagis dit coses interessants, perquè m'hauré d'escoltar el programa.
4: El Genís no l'ha dit, ara tot morts.
0: Sí. Vells, però ha dit vells, ancians.
2: Ha dit vells, qui ha
4: dit? Sí, no, perquè ha dit que quan vam sortir no va néixer, imagina't, ja per regla de tres.
7: No,
4: no,
7: quan vam plegar, el tio no va néixer.
4: Imagina't. No, no, que és la puta veritat.
2: Com, Maria, tu de quin any ets? Tu de quin any ets?
7: 97.
2: Déu. Clar, el meu fill és del 92, clar, jo podria ser el teu pare.
0: 97,
3: per l'any de les Olimpiades.
2: Sí, vaig aprofitar la xarxa.
3: Vas fer un olimp. Vas fer un... No, un gol olímpic.
8: El primer era del 92 que pudejant, però em recordes que et vaig anar a l'entrada aquella. Sí. Era el 31.
6: Jo també vaig aprofitar per acabar la mini.
2: 31 d'octubre del 92, sí, el Roger és del març del 92.
0: Però quina era?
3: Tu tenies una samarreta de Barcelona.
0: Ah, la va,
8: aquell concert que no veig.
0: Només
8: vam veure Budellat.
0: Bap, jo vaig veure Bap. Sí, sí, Bap, Bap, místic, jo sí, jo vaig m'encanta.
4: Avui venint amb el cotxe ho diem, lo bons que eren. Aquesta
2: penya. Allà hi va haver un fullon allà perquè es va quedar gent a fora, van rebentar les portes. Avui en dia no es fan tant d'aquestes
0: coses. No, per què no?
6: Això
0: és típic, eh?
2: Aquell dia allà van rebentar...
0: Que vam sopar algo que no es va sentar bé. I vèiem coses estranyes.
2: La cervesa era bona, però el que vau sopar no.
0: Vam menjar el...
8: Arroplegant papers de terra.
4: Bueno, això ho feia jo a Sant Sebastià.
0: Xupàvem papers.
4: A Sant Sebastià me fotia les colilles.
2: Cellos pititets.
6: Como curiosas adicciones.
3: L'altre ens vam conèixer en un concert a Balagueter. Ho tenen a veure?
0: No, me cago un dia, tio. La puta Alzheimer, tio.
3: Bueno, però t'hi havia el segon dia. El segon
0: que, per cert, me deus un sopar que et vaig portar a l'entrada de...
3: Això talla-ho.
0: No, no, no. Llit de rock de Balaguer, l'any 90.
5: L'any 90.
0: MCD, Distorsión, Naste Borraste i Parabellum. I ja ens havíem conegut uns mesos abans.
3: Vols dir?
0: Sí, i tant. Que vam dir, necessitem un bateria, i tu venies pel carrer. I li vam dir, dius aquell.
2: Aquell. Però, exacte, vull dir, com us vau ajuntar?
7: El president ens ho acabarà. El president.
3: Sí, va ser
5: una nebulosa.
0: Tens una nebulosa aquell dia. Allà em drogava, ser puta.
3: No, però...
2: Que sou de Bellpuig i ell és de Balaguer.
0: Ell és de Tàrrega.
4: No,
2: de Tàrrega.
3: Sí, sí.
4: I ara no sap ni d'on és.
0: No, però ens reuníem tots els caps de setmana, els divendres, dissabte i diumenge, a Mollerussa, que hi havia un ambient molt bèstia de música, a la zona del Làser, del Litre i tot, i per allà. I allà ens coneixem tots.
3: És que abans havies d'anar al bar a escoltar música, tio.
0: Ah,
3: no hi havia més collons.
2: El que et compraves a casa i llavors...
4: Sí, sí.
0: I ho portaves al bar i ho ficaves.
4: Que recordo...
3: Sí, portaves els cassets i te'ls
8: feies. Sí, sí, és un club, perquè és que...
9: necessitem un bateria, explica-ho tu, aquell, i el primer dia que va passar va ser ell.
4: I es va presentar amb una Mapex.
2: Ja sabies tocar?
0: No,
2: no, va ser...
0: No, hi ha una setmana, sento que sona el telèfon de casa, aquells telèfons que teníem endins, amb allò que ara li fas fer, amb un noi jove fas trucar amb aquell telèfon i no saben on van. Sona aquell telèfon, ma mare... És per tu, Francesc. Sí, digui'm... Hola, sóc el Miqui, es va conèixer l'altre dia. M'he comprat la bateria. Perdona?
3: Sí.
2: Ja podem anar assajant.
3: Quan ets adolescent...
2: Això no us havia passat una altra cosa, que ens passava això que dius dels telèfons, que trucaves a casa dels col·legues. I clar, els col·legues, molts tenen un mote, no sé, per exemple, l'aranya, el Cisa, l'Unclu, el no sé què. I llavors trucaves a casa d'algú i a mi m'havia passat posar-s'hi la mare... I hòstia, com es diu ara aquest? O sigui,
3: sí, Jaume.
2: Que aranya, la mare ja diu-me, que aranya.
0: Bueno, hi ha una anècdota molt bona que li va passar aquí al col·lega, que hi havia una amiga, ja encara suposo que és viva, no?
10: Sí.
0: Que li diuen La Muerte.
2: La Muerte.
0: La Muerte, sí. Vale? Es feia dir La Muerte, sí, la que era molt gòtica i tal. I un dia truca a casa d'en vell. I s'hi fica sa mare. I diu, que el francès o el bolita... Sí.
10: No, diu que està el bolita... Sí, ¿y tú quién eres? Soy la muerte.
0: No me jodas. Bolita, que te llama la muerte.
4: Está de blanca porque...
2: Aquestes coses passaven.
0: Sí, passaven.
3: Lo pitjor em va passar a mi.
10: Que al final ha sigut com a parenta meua, perquè en un cosí...
0: No me jodas.
10: Amb la
0: llengua. Enamorado de la muerte.
3: Lo pitjor em va passar a mi, que jo tenia...
10: O com te visitarà la muerte.
3: Tenia un bar, una vegada tenia un bar, i anàvem amb una noia que vivíem junts, i ve el comercial de l'Estrella, i jo vaig ficar Estrella al telèfon, i un dia m'agafa i diu, què és aquesta Estrella? I va trucar la tia, i ve el bar al cap de dos dies rient, diu, no, va trucar la teva.
2: Has pensat que era una pava que s'ho estrenga.
3: Has pensat que era la querida.
0: La querida, tio.
3: Imagina, bueno.
0: No, aquests mots ja no es van anar.
2: Us sentiu molt allunyats de lo que passa a Barcelona ciutat?
0: Sí, gràcies.
2: No. Jo estic a 30 quilòmetres i també bastant, però vull dir...
0: Musicalment o...
2: En general. De les coses que passen que... Jo, quan em refereixo allunyats, em refereixo que a vegades la gent parla de coses que passen a Barcelona i penso, hòstia, en el meu món això no passa.
0: No passa. Sí, jo crec que jo em sento allunyat i sort que em sento allunyat del que passa. Perquè és com a que...
2: Sí, sembla com si la resta no existís, no? Que la surts de la fàbrica aquesta de Montcada de l'Aslan, ja la resta del món no existeix.
9: Això sempre ha passat. Si tu arribes a la Panadella i al límit de províncies, empeces a saltar com una cabra. I és veritat, no. Perquè és que Lleida està oblidada.
2: No, però jo ho he explicat més d'una vegada, no? Jo conec grups de Barcelona que han anat de gira a Europa o han anat fins i tot als Estats Units... I no han anat a tocar a Vic, a la Roca, o a Lleida, o a Manlleu, o a Manresa. I dius, per què t'has d'anar que et vegin 40 persones a Amsterdam i quan pots anar a Vic i que te'n vegin 100? No sé, és que no és un
0: concepte... Potser això ens serveix per lligar una miqueta el motiu per què ara cantem en català i abans cantem en castellà. Quan érem més joves, l'obsessió aquesta de que és que hem d'anar a tocar a Madrid, hem d'anar a tocar al País Basc, hem d'anar a tocar... I llavors, al final, no acabaves tocant... No has tocat a Girona, no has tocat a Besalú, no has tocat a Andorra, no has tocat a la Seu. Que això tampoc és un motiu per cantar en català, però per què no cantes en català si és el teu idioma? Cantaves en castellà perquè potser anaves més lluny, no?
2: Embudellem a Madrid ens va passar que quan havíem de tocar, no vam arribar a tocar mai a Madrid, però ens van dir per anar a tocar a Madrid amb i a més era una sala, no me'n recordo el nom, que l'amo de la sala es veu que també havia sigut Madero i tal. I t'estic parlant, no d'ara que hi ha hagut totes aquestes mogudes, t'estic parlant de l'any 90, 91, 92, no sé quan devia ser. I el tio quan va saber que va veure que cantàvem en català va dir que no.
0: Olé.
2: Per això als anys 90, vull dir que l'estimació ja fa temps que una mica ens
3: l'ha dit.
9: Ara ha canviat la cosa, veus que va clima cantar en català a Anglaterra, a Madrid, a qualsevol lloc, i no saben el que diuen, però ells canten igual.
2: No, mira, jo, quan encara no eren tan famosets, la primera vegada que van a Madrid, que per cert aquest divendres que ve toquen allà al Gruta, van tocar al Gruta, amb un grup d'aquells madrilenys també d'Oi, em sembla que és el grup que tenia, ara que veig la samarreta, em sembla que era el grup que tenia el bateria de Bitnaga, però ara no me'n recordo com es deia el grup. I estava jo allà a Madrid i vaig anar-hi, perquè el meu fill viu allà i tal, i fliparies com... havien tret el primer disco, no? Com els skins madrilenys, no sé què collons, però també cantaven les cançons. És el mateix que faig jo quan vaig a, com que no tinc ni puta idea d'anglès, com vaig a veure allò en grup, també...
3: Sí, l'idioma no és una barrera.
9: És el cant de cant, we are the champions.
2: Are you winning, are you winning?
9: I això és el que diuen.
2: No, fas la puta melodia i vinga, avante.
0: És això, és una miqueta aquesta.
3: Bueno, i avui en dia és més fàcil saber el que diuen, perquè ja...
0: Translate.
2: Sí,
3: abans sí que era... guachi-guachi, no?
2: No, això suposo que ens ha passat a tots els que no sabem anglès. Jo me'n recordo un cop, estàvem a Amsterdam, el meu fill tenia com 6 mesos, o no, un any, potser 6, i entrem a dinar en un lloc i la carta me la donen amb, ni en anglès, en holandès. Dic, una mare que em va parir. I començo a mirar les taules del costat.
0: Això i allò.
2: I vaig veure un tio que s'estava fotent com una xapata, saps, allò amb...
3: una torrada,
2: com una torrada així gran amb formatge i pernil. I la carta era com en lloc de ham amb H, jam, com de jam. I vaig pensar, mira, deu ser això. Deu ser això. I vaig dir, jo a la Sara dic, nosaltres dos d'això, i llavors hi posava burger, no sé què. I pel nen, la burger. Vale. Venen, i en el nen que tenia un any li foten un plat així amb hamburguesa, patates, no sé què, i jo i la Sara havíem demanat un biquini
0: cada un.
2: I ens porten allà dos biquinis i dius, hòstia puta, i
3: la
2: Sara va menjar els dos biquinis i li vam dir a la tia, pots escalfar aquest potito al microones, però vull dir que, i amb la música passa això, no? Que estàs allà i bueno, vas,
0: que sí que
2: bueno,
10: no et preocupis. Mentre no et fotis el menjar de l'altre, no. Va passar a mi, que em van portar el plat i va estar...
3: de d'una altra taula.
10: No, perquè me'l van fotre a mi el plat, no? I el resulta que era del veí. I, a veure, jo no tinc la culpa si l'altre no sap parlar.
3: Però tu no sabies
10: que...
3: Però tu no sabies el que havies demanat.
10: Jo, si jo no sé ni parlar anglès.
2: Tu anaves calant.
10: Anava calant i diu, si això és
0: el
10: meu.
0: No, doncs m'estic menjant jo. Jo ara ho llepo,
4: Espavil.
2: Bueno, aneu a tocar una altra cançó, perquè estàs tocant aquí els ous i...
0: Quina toquem, ara, va.
2: Va.
4: Dilluns.
2: Dilluns és feixisme.
0: Dilluns és feixisme, vinga, va.
2: Aquesta, amb aquesta m'hi sento molt identificat, això és un hit, i anem a escoltar i ara en parlem.
0: Vinga.
3: Vinga, va. Vinga.

0: Dilluns és feixisme.
1: Dilluns és absolutament feixisme.
2: Un clàssic. És un clàssic.
0: No, però el que us comentava abans, no? Sí, el dilluns el pobre no té cap culpa. La culpa té que dilluns vas a treballar. Si no anessis a treballar el dilluns, ningú diria...
1: Però qui ha inventat que dilluns hagis d'anar a currar?
0: Hòstia, un fill de puta.
1: Clar, segur. És que d'aquí està, és absolutament feixisme.
3: Jo... Però qui ha inventat...
2: Bueno, és Déu que diumenge va dir que era el dia de descans.
0: Va dir un altre cabró.
4: Bueno, en teoria,
0: no? Jo, per exemple, a la meva feina puc fer un dia de teletreball i quan van repartir vaig dir... Dilluns teletreball, tio. Dilluns no em feu anar a la feina, tio. Dilluns em quedo a casa.
1: Perquè evites el feixisme.
0: Evito el feixisme totalment.
2: L'obligació.
0: No, però és una mica el rotllo aquest, saps... Ja és, hòstia, si em quedo a casa...
1: Tio, que jo tinc una botiga, tinc un taller de bicis i... Que,
0: el dilluns no obres.
1: I el dilluns de matí tinc tancat.
0: Ah, ben fet.
1: Intento tindre tancat.
2: Llavors, des dilluns al migdia però, és feixisme.
1: Des dilluns al migdia és feixisme. Però per què? Perquè realment això, o sigui, consideres que el dilluns sempre és aquesta puta història de que dilluns has de deixar de ser feliç perquè el diumenge està és molt guai.
2: Sí,
0: sí.
2: Sí, una mica és la metàfora aquesta, no? Sí. L'obligació de... Sí, i el feixisme és l'obligació. Sí.
0: Clar, quan arriba el divendres t'ajuntes amb la gent que t'agrada, amb els amics, amb no sé qui, tal, vas a sopar, vas a fer coses, estàs a gust. I llavors el dilluns veus aquelles cares les tristes llargues, de companys de feina que a més t'importen una puta merda, sí. Que t'expliquen que han anat a fer la comunió amb la puta nena que no sé què
1: jo tenia un company de feina que gran que sempre deia... A la vida només hi ha caps de setmanes i final de mes. La resta, la merda. No?
5: Sí, sí, ho escoltes sí. Al Basté i per fi és divendres, macho. Com... Sí, sí.
1: I la gent com a borrego, sí, també.
5: És divendres, ja veus. Divendres.
1: Acabar les segones evidències.
0: Aquesta cançó, el cor que t'entra, però... Sí. És hit, aquesta.
1: Jo crec que
2: i és
1: sí.
2: Una cançó amb una lletra molt directa.
0: Bueno, sí,
1: de,
0: sí, sí.
1: De fet, és a Spotify és la que més escoltes hi ha. Si t'hi fixes i entres, bueno. Pots veure.
0: A més, si deu posar la primera de la llista, sempre
1: sí,
0: la més escoltada.
1: Al principi
0: que penges alguna cosa a Spotify, la primera que poses sempre, clar, és la que comença.
1: Sí, i a més el videoclip també ha ajudat molt. Que
2: sí. Ja.
0: Explica'ns una mica el videoclip de què va.
1: Bé, el videoclip... El videoclip...
2: És un secret.
0: No, és un secret, no. Vull dir, la gent ja ho haurà vist, ara, no? Vull dir que...
1: És molt ambigu.
0: És ambigu.
1: El pots interpretar de moltes maneres.
5: És tan bo que el director no ha cobrat.
3: És la negró del dilluns que es
2: faci. Ara hauràs de parlar com un polític, vam que parlen i no diuen res.
1: Vam trucar... De fet, ens ha ajudat molta gent amb el videoclip i s'agraeix, sobretot agrair al Josep Maria i al Jordi, que ens van donar un cop de mà amb les càmeres. I a la gent que hi ha darrere també és important.
5: La producció, la producció és genial. La producció...
2: Com sembles el Florentino Pérez.
1: Eh? Sí.
3: Florentino. Jordi.
1: Florentino.
0: Voleu parlar de futbol?
1: No.
2: De la decadència del Real Madrid.
1: No, futbol no.
5: No, perquè si parlem de futbol no parlarem del Lleida.
0: És veritat.
6: No, però aquesta cançó hauríem de dir també alguna altra coseta.
1: Digues.
6: Aquesta cançó... A part d'aquest aspecte una mica més naïf de criticar el dilluns...
1: Naïf? Què vol dir?
6: De criticar el dilluns o de...
0: Tu què fots els dilluns?
6: Sí.
5: Dormir.
6: Però bé...
0: Que no treballa?
6: Jo treballo, però també hem de respectar, per exemple, la gent que voldrien treballar no poden.
0: Sí, home.
6: I hauríem de respectar també, per exemple, la gent que els agrada la seva feina i que esperen el dilluns, per exemple.
1: En serio, qui espera?
0: Mira, també hi ha gent. L'altre dia un tio em va dir una frase que trobo genial, que em va dir: a mi m'agrada molt la meva feina, el que no m'agrada és treballar. Saps? Vull dir, o sigui, a mi em pot agradar la meva feina, el que em dona pel cul és haver-me de llevar a les 7 del matí el dilluns per anar-la a fer.
6: No,
0: que li puc anar a les 12, que ja m'hagi recuperat.
2: També...
6: El que volia dir és que la cançó...
3: Aquesta setmana, sí.
0: Digues.
6: La cançó té un doble significat, perquè, o sigui, de fet el que també està criticant és el feixisme, no? Diguéssim, i està alertant de que el feixisme existeix i sempre existirà, sí. Igual que el dilluns, sí. I que hem d'estar alerta, hem de despertar respecte a això, no? Aquests feixismes que tornen, que no es van acabar a l'acabar la Segona Guerra Mundial,
0: sinó no s'han acabat mai.
6: Sinó que tornen i tornaran.
0: Ja estem fotuts, eh?
5: Sí,
0: ja
5: tornen amb més força.
0: Jo a la meva edat estic espantat. Mira que ara, com que ja sóc vell, ara com que hauria de suar tot la polla, que amb moltes coses me la sua, però ara mateix estic com una mica espantadot amb el que ens ve aquí d'aquí 4 dies aquí 4 dies, tal, sí, no? Sí. Tinc, o sigui, i veig el jovent i tal i tot això i
5: bueno,
0: penso,
5: perquè ho desconeixen.
0: Com es pot ser tan gilipolles?
5: Perquè ho desconeixen. Desconeixen l'antic, suposo, no, i per això se pensen així.
6: Jo... És un discurs fàcil, generalitzar, donar la culpa a uns col·lectius. Sí que és fàcil.
3: Sí que el populisme
2: la cançó també té aquesta ambigüitat.
0: Perquè allà a Bellpuig teniu bastanta immigració.
6: Ja, sí, no? Crec que hi ha quasi un 30, potser, un 20 i pico per cent d'immigració.
0: Però són gent que treballa al camp.
3: Sí.
5: Bueno, no al
6: camp, hi ha en fàbriques... Sí.
3: La majoria de gent són de fora, són emigrants.
0: Però, però és que el que no pot ser és que ens estiguin venent aquests feixistes de merda que tots aquesta gent s'obre quan llavors els necessites per anar funcionant el...
1: No, és que molts empresaris, almenys de la nostra zona, no tots, sí, però no, molts empresaris també critiquen la immigració, però el 90% de la seva plantilla és de fora.
5: Sí, no, i quan arriben,
2: i
5: quan arriben
2: les papers i sense...
5: No, i no troben gent. Diu, és que no trobem gent.
6: Ah, però l'empresari...
5: I són els primers que es presenten per aquests partits. Sí, diuen, oh, és que he d'anar a collir les pomes i no trobo gent. Pues,
1: bueno, no trobes gent, per què? Perquè els pagues una puta merda.
6: Però l'empresari...
0: Ja, però jo porto els últims anys... Jo a la feina que tinc, també estem integrats en el servei local d'ocupació i tot això, i cada any fem uns plans d'ocupació per agafar gent i tal, i s'hi presenta molt poca gent, i perquè crec que tothom més o menys té la... jo crec que hi ha molt poca gent a l'atur realment, que els que estan a l'atur o estan apuntats ens venen què? Posem dos places d'administratiu a l'Ajuntament de 8 del matí a 3 i se't presenten sobretot mogollon de dones de 50, 50 i pico que ja tenen els fills grans i diuen, bueno, si m'agafen durant un any aquí el pla d'ocupació, treballo, si no, pues, no ho necessito.
1: Empatia zero.
0: Sí, no, saps? I llavors places, per exemple, l'any passat van posar una plaça de pintor per la brigada d'obres i no s'hi va presentar ningú, però que jo ho entenc, un tio que sàpiga pintar no anirà a cobrar 1.300 euros al mes a pintar per l'Ajuntament quan s'hi es posa pel seu compte pintar dos pisos i guanya el doble.
1: Sí, però hòstia, però com a curiós, i després te queixes que no tens curro, saps?
0: No sé. Sí.
5: Bueno, sí, és el que dius tu. Jo l'altre dia vaig trobar un treballador que va guanyar, o sigui, més amb dos dies treballant d'esta tarda que tot el mes per una empresa.
0: Sí. No, ja, ja, tio. Jo me'n recordo el meu germà, el Gankai, el cantant del Canistan Lleies, si coneixeu el grup, que havíem tingut, doncs el tio és paleta, no? I va haver una època, pues, ara va ell sol i va fent mogudes, però era una època pues, que allò, aquella època que teníem més feina i tal, i va agafar un xaval de manobra. Xaval de manobra, pues, clar, entre hores exes, els dissabtes i tots, anava amb un Audi. Sí, clar, vivia amb els pares, tal, tot el que guanyava 2.000 i pico euros, pues...
1: Que sí, que sí.
0: I ell anava amb el puto...
2: Amb l'express, no?
0: Per portar les eines i tot això. Aquell xaval amb 18-19 anys et calen 2.500 euros, doncs mira què faig. Vic amb els papes, m'ho donen tot, doncs em compro un Audi A3. L'Audi A3, llavors, com va baixar la feina, se'n va anar a la merda, li van prendre l'Audi A3 i li van prendre hasta les pantalons.
1: El carnet.
0: Però vull dir que situacions d'aquestes que la gent, com si volgués viure una vida que...
1: Que no li toca.
0: Que no li toca.
1: Que tampoc no és que t'hagi de tocar una vida, però, hòstia...
0: Sí, bueno, però que fas coses estúpides. Tu per què polles vols un Audi A3?
1: Un Porsche Cayenne, vale.
0: Sí,
2: aquest és el típic de l'època de la construcció.
0: Sí, això.
3: M'havia acostumat amb aquest tipus de vida i després quan va decaure tot, pues...
0: Se'm va anar a la merda. No, i a més el rotllo aquest, abans, això, el que va passar això a l'època de la construcció, que la gent anava a demanar una hipoteca... No, una casa, vols un cotxe també, donem uns quants calés més pel cotxe. I clar, llavors va arribar un moment que se'n va anar tota la merda i la gent va haver de tornar al cotxe, a la casa i...
2: Bueno, ja també va ser perquè la gent especulava, compraven una casa sobre plan o la venien al cap dels
5: rangs, tota una sèrie de...
0: Allà també teniu problemes d'aquests de... el que passa per aquestes... Clar, aquí la putada que ens està passant, com que estem tan a prop de Barcelona, que aquí abans els lloguers d'un pis aquí a la Roca eren 400, i ara estic veient lloguers de 900 i 1.000 euros a la puta Roca. Ja. Bueno. Perquè la gent...
3: Clar, perquè els de Barna baixen cap aquí.
0: Clar, perquè allà no ho poden pagar i cada cop van més cap aquí. I ara i veig...
1: Clar, ens queda lluny, ens queda lluny, però arribaran.
0: Piso de 80 metres quadrados, 900, 1.000 euros. Tio, què és aquesta bogeria?
2: Allí directament és que no trobes ni un pis de lloguer.
5: No, no n'hi ha. Però jo vi que en un poble d'uns 500 habitants, i com me vaig separar, perquè vaig tindre de fer un estar de lloguer un temps, pues estava pagant d'un pis de 50 metres 650 euros al mes.
0: Hòstia, però em sembla clar, eh?
5: I, home, i dic, però si és un poble... Oh, és que a Mollerussa o Barcelona estan pagant. I a mi que m'expliques, tio, sí, però si és un poble... Aquí, ja... Estic a Castellnou, tio, dic... A veure, pues, no ho sé, clar, es pensen que...
0: No, el que passa que és això, que suposo que hi ha molta gent que, per sort, ha rebut algú de la família, té... A part dels grans tenidors, no? Sí. Llavors també hi ha una part de gent... que ha heredat el pis de la iaia, no sé què,
1: jo suposo que
0: per i volen zona... treure pasta per, bueno, per això, per tenir pasta, no?
1: Per la zona on vivim nosaltres, crec jo, si no m'equivoco, com ho dieu, és que qui més qui menys, pues, la casa dels avis, sí, els pares, i aquells ja van fer la feina i a tu ja vas una mica remolc d'això. Crec que les zones grans urbes com a Barcelona tot això no hi és, i no. Sempre els pares han anat de lloguer, els avis també, i tu també et toquen a lloguer. Ells pagaven 200 i ara tu pagues 2.000.
2: A Barcelona s'especula, tu, colló.
5: Però bueno, ho han vist.
1: Nosaltres tenim una sort brutal.
0: Bueno,
3: no sé que
0: siguis
3: millonari.
5: Però bueno, jo he vist amb el meu fill quan ha tingut que anar a estudiar a Barcelona el que he pagat. Sí, que sí. Dius, la puta que ho va parir, si li ha costat més el puto pis que la carrera.
0: Li passa al meu fill, aparenta, viu a Madrid, que Madrid està igual que a Barcelona. Tenen un puto piset de 40 metres quadrats. I em sembla que paguen 1.100 euros o algo així, sí, en tota comunitat.
2: Sí, i segur que ho troben barat.
0: I és un quart, pis sense ascensor.
2: I s'acostumen i s'ho acaben trobant barat.
5: Bueno, perquè són 4 o 5 estudiants.
0: Són joves i viuen una mica com volen viure a prop del centre. Clar, si te'n vas a Vallecas, això, pues segurament
1: clar,
0: millor,
1: clar, clar, clar.
0: Pel mateix preu trobaràs un pis de 90 metres quadrats, no?
1: Sí, sí.
0: Tot i ser car, no?
1: Però la gent se queixa al bar, però no fa res.
3: Vallecas tampoc està lluny.
0: No, però entenc molt el que vull dir, que és rotllo, vull estar al centre perquè sóc jove i vull estar allà al meu lloc. Bueno, anem a tocar una altra cançó,
4: sí.
0: No?
4: Que la bateria està al telèfon.
0: Ah, no,
5: que truqui, que truqui.
0: Amb qui està parlant? Amb la Metallica?
1: Sí, però el vol del dia 12.
0: Està tancant el vol de Metallica, no?
4: El manager de Metallica, ell ho sap. Mira.
6: Bueno, no passa res, que aquesta comença
3: a
6: tocar.
3: Vicky, passa a Tere, Atenes.
4: Vinga, Vicky, seu aquí, seu a la bateria.
0: Vas a veure Metallica, Atenes.
4: Vinga, tots, agafeu.
0: Però,
1: fa un mes, no? Fa un mes.
3: Dissabte passat.
1: No, clar, per això, dissabte passat, quan vam...
0: Dissabte passat.
5: Vale. Sí.
0: Ara ho he entès.
5: Van tornar a tocar.
0: Sí, que no cal que et pregunti res. Però, vull dir que, van més lent, tocant. Ui, Metallica.
4: Un clou.
0: Bueno, o és la meva opinió.
3: Pues igual.
0: Jo no, jo vaig...
3: 60...
0: No, jo vaig més lent també.
3: Pues ja està tot dit.
0: Però llavors, el millor és que potser ja no m'agraden tant.
4: Són un rostoll.
0: Aquí et fots un dilema.
4: Són un rostoll.
3: No m'agraden igual.
0: Sí, jo no dic que
1: t'agradi. Pitbull, tranquil, Pitbull.
0: No, que jo no dic que no m'agradi, m'encanta, Metallica. Però sí. Vull dir... Jo, per exemple, sóc superfan de Metallica dels dos primers discos, vale? Llavors, a partir d'allà, ja es torna més tens, però al principi era una pissonadora, allò, no? Llavors, ara, toquen, jo no els he vist en directe des de fa molts anys, toquen aquests temes dels dos primers discos,
3: sí, clar.
0: I els toquen com? Més lents.
2: No, més pausats.
0: Bueno, més pausats.
3: Ja comencen així.
5: Aquest tema amb el Bolita no es pot tocar gaire.
0: No, jo vull la seva opinió, No.
4: Metallica és un tema tabú.
0: Sí, sí. No ens hem de discutir, vull la teva opinió.
2: Metallica és un grup, underground, que ha triomfat que te cagues.
0: Sí.
2: Perquè Metallica són del món, són la música que fotien és... no?
0: Sí, bueno, el traje aquest dels anys 90 i van ser els
2: que ara és una cosa que ara són super populars. O sigui, qualsevol persona que li ara agafes a qualsevol és Metallica i
0: hi ha grups d'aquests que al final acaben sent això, música popular, com ACF,
5: acaben al Fara.
0: Hòstia, vaig veure el documental, heu vist el documental de Red Hot Chili Peppers? No. Us el recomano, mireu-lo. Fa gràcia, fa gràcia. És un cantret ara fa poc, no sé si està penjat. No sé si està a Netflix o Movistar o una plataforma d'aquestes. I em va agradar bastant.
2: És un grup curiós, també.
0: És un grup curiós, per això ho dic, que val la pena veure'l per veure l'evolució dels membres i tot això.
2: A mi amb la bateria em va influenciar molt el Blood Sugar Sex Magik, vamos, igual l'he escoltat 3.000 vegades aquest disc.
3: És un bon bateria, no m'agrada, però és un bon bateria.
0: Home, el baixista del Flea és increïble, però no hi arribaré mai, ni que visqui tres vides a tocar com...
2: Però ell i el que fa, perquè és molt creatiu, està...
5: Bueno, va.
4: Em va arribar a les orelles del logo de Red Hot Chili Peppers, no sé si és veritat o no, que és un asterisc i allò simula el forat del cul.
0: Ah,
4: sí, allò és un anus.
0: Un anus.
4: I això em va arribar a les orelles.
0: No sé.
2: Menos mal que no et va arribar l'ano.
0: Bueno, anem a escoltar la...
5: Vella Vic, Vella Vic.
4: Quina voleu tocar ara?
5: Vella Vic.
0: Aneu a tocar, ara la cançó va...
2: Aquesta sí que és bonica, és bonica.
4: Bueno, sí.
7: És la balada.
0: Vinga.
4: És una balada.
0: Una balada, però... A manos o sense...
4: bueno, estàvem ell i jo sol. Estàvem al Francesc i jo sol.
0: Però la vau composar?
4: No, no, la va composar ell, jo vaig dir abans.
7: Bueno, i el disco, cal recalcar que també està en versió acústic.
0: Sí. Aquesta, l'he fet com dos versions.
1: Sí, sí, a més, el que m'ho comentava és que l'havies escoltat. Sí, sí.
5: El bonus track.
0: Bueno, doncs... Pues,
1: toquem-la,
0: eh? La toqueu?
4: Vinga, va, som-hi.
0: Vella Mic, hem dit, eh?
1: Vella Mic.
7: Pobre bé.

0: és molt més sentida.
1: Sí.
0: El primer cop que va sentir...
2: Vaig plorar.
3: Això és el que andava
2: plorant.
1: I ens va fer plorar.
0: També el que us va dir després.
1: No, veure'l... o sigui, que tu toquis una cançó i el que l'hagis fet i que el veguis, a mi... És que em va tocar molt. Vull dir, és...
0: Ell us estima molt, eh?
1: I nosaltres, sí, nosaltres també amb ell. Jo suposo que
0: això passa a les millors famílies.
1: És com els germans.
4: Oh, com els Corleone, eh? Els Corleone.
0: Els
4: Corleone quan s'enfaden es matarien.
2: I els Borbons sense enfadar-se també es van matar germà
0: d'altre. No, però vull dir que, hòstia, ell ja porta temps, allò, que parla amb mi, que parlem del tema d'Arsenal, i jo, hòstia, ja...
5: No m'atabalis més.
4: Sí, amb el Ponte.
1: Puto Joan.
0: Us estima molt. Es mereix la cançó perquè...
1: No, i el bo és que ha sortit un tema que és bonic, que jo personalment, cada vegada que el canto, una cançó que tu la cantis i la pell te se fico de gallina, és increïble. Vull dir, és el bonic que et dona la música i pugues sentir això, i ho sento assajant, ho sento als directes i escoltant-la. És un tema...
4: Teniu mocadors?
1: Molt bonic.
0: No. Per cert, on t'assageu? Allà mateix a Bellpuig?
1: Sí.
0: Però teniu un local d'aquests com on estem ara? Que
5: sí, molt similar, molt similar. L'Aleix...
0: Per hores és el vostre local fix.
5: L'Aleix, lo sobornem perquè ens deixi assajar.
4: Un saludo a l'Aleix.
5: Sí, un saludo a l'Aleix. Ell té una espècie d'estudi com el que tens tu o el que teniu vosaltres aquí, i nosaltres anem quan podem, i pues, la veritat és que estem superbé.
4: Ens ajuda molt.
3: La part ens fa de tècnic.
4: Ens
5: fa de tècnic a sobre.
4: Ens ajuda molt.
0: El grup,
5: sí,
0: i tot el
5: temps.
0: Està molt guai.
5: Super implicat, vull dir que bé.
0: Molt bé. No, bueno, és això, la col·laboració, no? Amb amics, coneguts i tal, i intentar fer bueno, el màxim de coses.
5: Jo crec que l'essència de tornar-hi és aquesta, que algú sengui la metge i que després la gent ajudi. Mm. De fet, és que l'ajuda de tots és important. Mm. I altruistament, òbviament. Mm. Perquè si no, me l'assumpto.
4: Sí, no, perquè quan més ets, més suma, no? Al final tot és... No? Tot és...
0: Molt bé.
5: Momento triste.
0: Ara ha vingut el baixó.
6: No sé si president vol dir alguna cosa.
7: No, aquí l'he d'explicar el francès.
2: Benvingut president.
7: Aquesta cançó és del francès.
0: La lletra la va fer.
7: Sí.
0: Perquè la música que la feu un port una idea local.
7: No, i la música també la va fer.
0: Vull dir que tu porteu una cançó...
5: La cançó

0: 3.
1: Tinc bastant però... sona. Sí, perquè més o menys el GPS no em va parar.
0: Em vaig estar allò, vaig estar...
2: Segur que va ser 3 hores.
0: I vaig estar amb ell de putíssima mare.
1: Bueno,
0: suposo... I per això vaig plorar. Per
1: és una lletra que parla d'això, no? De l'amistat, i que crec que realment al llarg de la teva vida sempre tens aquells vells amics que quan et fas gran... recordes que hi són i si passen un mal moment hi ets per ajudar-los.
3: Està clar.
1: I a vegades aportant o simplement sent-hi, ser-hi allí, no? Al costat.
3: No, a vegades hi ha gent, això, no? Jo, mira, fa poc vam enterrar un amic i un conegut, un més o menys, tal, i em vaig tornar a trobar amb un col·lega que érem super, super amics, i llavors el tio va fer un altre camí que potser fotia 30 anys que no el veia. I llavors, jo en aquell moment el continuava considerant un superamic meu, encara que fot 30 anys que no sabia res d'ell, no?
1: Pensa que nosaltres...
2: És així,
3: Perquè durant fins als 30 anys vaig viure moltes coses amb ell, no? Ah. Llavors, per motius de la vida, també, un se'n va... No
1: sé. A nosaltres ens va passar això, quan ens vam tornar a juntar arrel possiblement de la festa d'aniversari aquella que vam muntar allà a casa i tal, que vam dir, no hi ha collons, aguantem-lo, ajuntem-nos, quan vam començar a tocar... Amb alguns de nosaltres feia molts anys que no ens veiem. Allò, 4 hores en un local. Sí. I anàvem a fer allà el cafè allà al Daus, sentats els primers dies que assajàvem allà a Targa, i vam començar a explicar coses merdes nostres. Hòstia, sí, perquè a mi m'ha passat això, que jo m'he donat compte que jo no havia explicat a un col·lega que feia 5 anys que ens veiem assíduament, però amb aquests que feia 30 anys que no els veia, tenia la capacitat i la tranquil·litat de
4: és una teràpia, a més
2: això és molt, això passa molt,
4: ens va agafar en un moment, bueno, almenys a mi i a algú més de la banda, molt xungo, i hosti, jo recordo d'arribar a casa i amb la dona, com no sé, quedar-se'n a mi ara ha arribat el moment que ho necessitava. Era una teràpia, a part de fer música, que és una cosa...
0: Aprofitem per saludar les nostres dones.
1: Us estimo, amigues meves.
5: No han arribat fins a aquest punt d'entrevista.
6: Jo també saludo a la meva.
3: Podien haver vingut, eh?
1: Sí, sí.
3: Si no han vingut és perquè no han volgut, perquè no les heu deixat.
0: Perquè estava dormint, perquè va ser festa major tarda i va sortir fins a la nit.
3: Estaven de juerga. Va, està molt
4: i
3: bé.
4: Això que, bueno, pues que ha sigut molt, que ens ha ajudat molt, i és, la gent dius, hòstia, que pues el Senal ha sigut la millor teràpia que hem tingut i continuem.
2: Els amics així de la infància, de l'adolescència, és com que no hi ha res que amagar o no hi ha filtre, no?
3: Hi ha com una certa confiança, sí, implícita, no? Sí. Que fa que et sentis a gust, sí, no? Que has viscut,
2: que pots explicar, sí,
1: que... És que has arribat a fer coses amb ells que no sabien ni a casa teva, saps?
4: Ja, sí. No, és que Arsenal era la colla d'amics que vam començar i era la banda, vull dir.
3: Sí. Ell però tocar... Si no fóssiu amics no estaríeu tocant ara.
1: No. Clar, si no fóssim amics, tio...
3: O ens el que dèiem abans, un grup que mira, vaig a buscar aquest, vaig a buscar l'altre, al cap de tants anys no estaríeu junts tocant un altre cop, no. Perquè...
1: i més amb les coses que té cadascú i les seves merdes, sí, i l'edat, que també fa que tens les manies que no veus. I l'amistat aquesta fa de catalitzador una miqueta.
3: Vale. Que portem molta estona xerrant. Sí, sí, no. Acabem.
5: Mira, en aquest punt voldria dir una cosa, que el grup també és un lloc per créixer, no? Com a músics, per fer créixer també la banda, però créixer com a persones, perquè... uns ens emmirallem els altres, no? Yeah. O sigui, jo faig de mirall d'ell, ell fa de mirall de l'altre, no? I és un entorn...
2: Jo faig de mimo!
5: I és un entorn on favorable perquè tots creixem com a persona.
3: Sí, el positivisme aquest, no? Estem així tan emotius i no sé... Anem a escoltar...
4: Som llum.
3: Anem a tocar-la?
1: Vinga, va.
2: Vinga,
3: encarem ja la recta final del programa. Som llum.

0: Aquesta és la capacitat que tenim les persones a ser bones i dolentes alhora, amb la millor i la pitjor de les nostres formes de ser. Crec que és important, i més conviure-hi i apreciar aquestes cares dolentes i bones de les persones. És important.
1: Molt bé.
0: Crec que és algo que tots hi passem i que de vegades som llum, però també som foscor. I apreciat amb els moments de foscor, que també et
2: serveix. Sí, ara
1: ha semblat el Carles Porta.
0: Sério?
3: Això ho diem. El Carles Porta és de la vora del meu poble, eh?
1: Sí,
3: Vilassana, Castelló, les reines del hockey.
1: Ah, sí, les noies aquestes.
3: Sí.
1: L'altre dia van perdre, no? La final amb els de Fraga.
3: Sí, bueno...
1: Bueno, no sé
3: això, bueno, a part del hockey, a mi m'agrada perquè els meus fills havien jugat a Vilassana, però és una història molt bonica, perquè
1: en
3: un poble com Vilassana, que arribes a fotre el club i tot és culpa del Ramon Porta, del del Carles.
1: Ah, és el president del club, és aquell senyor.
3: Que ell se li va empetar de fer un equip de hockey a Vilassana, que tot li va dir, tu estàs... Pues lo que ha fet és increïble.
1: Un reportatge que tenia com una casa on dormien les noies que fitxaven
3: però,
1: de fora.
3: Sí, però això ho ha fet a base de fer un club, però va començar, perquè jo van començar els meus nens a jugar.
1: Però i juguen allà mateix al poble.
3: Sí, a Vilassana.
1: Sí, no és com equips, hi ha equips d'aquests que potser muntes un club que és del poble...
3: No, i... ell lo va fundar de zero.
1: D'un
3: extraescolar dels nens. O sigui, els nens havien d'anar a Mollerussa i ell va dir no, ho faran al meu poble.
4: Que... Recordo la pel·lícula aquella dels camaicanos que van als Jocs Olímpics d'hivern, no?
1: Ah, sí, això.
3: I a part el seu germà és el Carles Porta, que ara...
1: És
3: el germà del Carles Porta, que ara és qui és el Carles, però el Carles Porta... el que és gràcies a que ha treballat moltíssim.
1: Sí.
3: I que és un tio que s'ho ha currat.
1: L'altre dia li sentia una entrevista, l'altre dia va sortir el Basté, que el tio era un moment que va apostar per fer una pel·li i es va
3: arruinar. Sí, amb la de Mecanoscrit de segon origen.
1: Però
3: és que el tio s'ho ha currat i és un tio que el que té és per gràcies a currar i ole tus cojones, superbé. Vull dir que la fama que té, tothom hauria de ser així. No...
0: Visca Carles Porta.
1: Visca. Una cosa, sempre acabem el programa... que cada persona de les que esteu aquí ens recomaneu als oients, als nostres estimats oients o no estimats, o fins a puta el qui ens escolti, perquè els Mossos d'Esquadra crec que ens escolten.
0: Si
1: us voleu saludar,
0: Bona mosso,
1: mengeu-nos els ous. Bueno, pues, que recomaneu una cosa, un llibre, un disco, una pel·li, una sèrie, un lloc per anar a menjar cargols allà a la vostra, el que sigui, el que us vingui de gust recomanar. Pots participar, eh?
5: No vull.
1: Ara no vol recomanar un disco de Metallica pirata que tens aquell que et vas comprar.
5: En tinc molts.
1: Per això recomana'l.
5: Però...
1: Quin recomanaries? Mira, ara et faig una pregunta directa.
5: Home, jo el primer que va sortir, Frankfurt 84.
1: És un pirata.
5: Sí. Però val un dineral, eh?
0: Frankfurt o Brandenburg?
5: Sí,
1: bueno, però es pot baixar per internet.
3: Tenim pasta. Sí.
1: Me'l puc baixar, encara que no per escoltar.
5: Bueno, jo no he mirat si es pot baixar, jo el tinc...
1: Bueno, però tu el tens en vinil, però vull dir que em refereixo que aquest disco segurament el puc baixar per internet per escoltar. I què vols dir? Que feta bé, sona bé?
5: No, sona com el cul.
1: Però per què t'agrada? Per què t'agrada?
5: Perquè va ser el primer. És la...
1: Perquè és el primer o perquè les cançons que tocaven en aquell moment...
5: No, les cançons... Claro, només hi havia el Quilemó i el Rai.
1: Sí.
5: Les demés encara no havien sentit.
1: Molt bé. Bueno, pues ja ho he dit. Jordi, què recomanes tu?
6: Jo recomanaria... No sé, salto.
3: Bueno, jo, ja que has parlat de puestos per anar a menjar, i és un amic que també va créixer a Arsenal i que té els millors calçots de Catalunya, ja no són a Valls, són a Castellnou de Seana, i es diu el Rebost de Ponent.
4: Que propaganda és un...
1: El Rebost de Ponent, que és un restaurant.
3: És un noi que es va emprendre a fer calçots, que el dia que va dir vull fer calçots, i va dir, tu estàs sonat, tio, calçots a Castellnou.
1: Els calçots,
3: sí, sí, els porta cuits, inclús els porta a l'estranger, el tio ha fet una... I és un tio
1: però
3: que
1: té un restaurant on tu jo pugui anar allà a menjar.
3: Sí. No sé si trobaràs hora perquè té overbooking.
1: Però es diu el Rebost
3: de Ponent. Fan animalades de calçots, 50.000 calçots en un dia. Som... I a mi però és un col·lega, saps? Que el primer concert d'Arsenal que vam anar a Serós surt a la foto ell.
4: Se m'agrada un comercial de puta.
3: És el primer que va vindre. I a part és un vell amic, un tio que me l'aprecio molt. I si de part no li fa falta propaganda perquè ven calçots
1: a saco,
3: però bueno, som
0: bruixi la pasta, molins
1: no, però a mi m'agrada aquestes coses saber-ho
3: per si has de vindre, està a la vora d'un bic jo i nos els fotrem a casa meva
1: ja vindré a fer la migdiada.
4: Jo recomano, ja que tenim el Genís aquí, l'últim disco de Fox System.
1: Sí, ja ho he escoltat.
4: Bueno, però s'ha de promocionar.
1: S'ha de promocionar.
4: Clar que sí. Sí, sí,
2: sí, sí.
1: Jo el que dic sempre, és el xaval més maco de Catalunya, si no, de la província de Lleida segur. I de Catalunya potser el segon o el tercer. Aquest xaval val un imperi. Sí,
4: sí. Ja m'han dit o que l'altre dia, va tocar Lleida, totes les noies feien Genís.
3: És un similar amb un altre que m'aprecio molt, que és el Nando de Batec.
1: Ah, un altre grande, un altre grande.
3: I és un similar amb ell.
1: Com Carbunco, no? Es deia el grup que havia tingut abans. Sí, bueno, com hi vam tocar-hi allà.
3: Carbunco són els...
1: Amb una ocupa, em sembla que hi havia a Lleida, que es deia Les Moreres, pot ser? Que era com un pati...
2: Les, com?
1: Les Moreres o algú.
4: Pati de les Moreres.
1: Allà vam tocar un cop...
4: Però allò no és una universitat.
3: Sí. Nosaltres hi vam tocar amb l'altra...
4: Allà hi ha arts i oficis, crec.
1: Sí. No sé, allà...
2: Sí. Ara.
3: Nosaltres hi vam tocar amb la primera banda.
1: Pintant-se darrere.
3: Sé que no tenia ningú i la vam punxar.
1: Vam tocar... Carbunco, Afganistan, Lleies i un grup israelita.
4: Mare,
3: ara no els harien tocar.
1: Eren molt majos i no eren sionistes.
2: I ara són majos.
1: No sé, els he perdut la pista.
4: Però ei, que... ben tirat.
1: No, però vull dir que xavals molt majos d'Israel. Digues.
0: Jo recomano a les bandes que vulguin gravar i tinguin una mica de ganes de fer-ho bé, M-Studio del Xavi.
4: Molt bé.
1: Xavi. I també aquí on estem gravant el programa, que aquí també es pot venir a gravar, Stone Waves Studio.
4: Stone Waves.
1: I el molt Xavi bé. També de puta mare.
4: Molt bé.
0: Un tio sí. espectacular, que grava com el cel i s'implica sí. moltíssim.
4: I ens va tractar superbé. Sí. Com aquí.
0: I ho podeu comprovar al nostre disc, que segur que escolteu assíduament a Spotify.
2: Ja
0: ho heu escoltat. Ja.
1: Arsenal 30.
0: Sí. 5.
4: Yeah.
1: No, que no se li passi ningú.
0: No, i tant, eh? Vas a buscar Arsenal, segur que no. Que
2: fos que el mòbil, que Arsenal. Exacte. Pues jo, mira, ara que parlàvem d'això, pues, recomano que escolteu el disc, que ha sigut un disc que han fet amb molta il·lusió, molta passió i esforç, i molts...
0: moltes enfadades.
2: I moltes enfadades.
1: Sí? Us heu enfadat?
3: Perquè volen,
4: però,
3: eh?
4: Però enfadades de col·legues.
3: Perquè és que no cal.
1: Normalment...
0: Ara faré una camiseta que fa enfadades de col·legues.
3: No cal.
1: Normalment els grups sempre és per culpa dels guitarres,
2: sempre
1: no?
2: Sempre hi ha un...
1: Sempre és per culpa dels
4: si t'equivoques, la culpa és del bateria, sempre.
1: No, les discussions sempre venen pels guitarres que mai troben...
3: Això no és enfadar.
1: Mai no troben res bé. No, és veritat.
4: Són massa perfeccionistes.
1: Són més tiquismiquis, almenys amb els que he tocat jo sempre.
2: Però si fiques dos. Si fiques un, no.
3: És la diferència de...
2: El senyal, ja està.
1: No,
3: dels anys 90, ara, enfadat. Jo als anys 90, primera vegada que vaig enfadar, vaig plegar del grup. I ara cada vegada... Abans era enfadat.
2: És una cosa que han fet amb molta il·lusió, sobretot això, i es nota el treball final. I, bueno, recomano que l'escolteu, perquè...
1: Molt bé. Tu, aquests concerts que heu fet, ara, aquests concerts que heu fet, des que us heu tornat a ajuntar, heu tocat amb algun grup que heu dit hòstia, com mola aquest grup i no el coneixia? Algun que digui...
0: Mala Bèstia.
1: Eh?
0: Mala Bèstia també.
1: Mala Bèstia no els conec.
3: All Cru també.
0: All Cru, tio.
4: Sí. All Cru, molt bon.
1: Van estar aquí fa poc el programa, molt bon.
6: Sí. Cabreu.
0: Cabreu també, molt canalla, sí, guai. O sigui, All Cru, sí, sí, All Cru.
3: Bueno, All Cru, quan ja els havíem conegut, que ens va sorprendre molt quan ens van dir per tocar amb ells a la Boat, ens va fer... Pues un similar a Botellà amb els temps, no? Que ens va fer molta il·lusió de dir, hòstia, toquem amb el
1: també els ha quedat el disco molt xulo i els tios sí, molt, sí. molt bé, està bueno, molt guapo.
2: Són molt bona gent.
1: Tio, sí, bueno, això és bàsic.
2: Sí. Això és...
1: Què, Joan, has de recomanar alguna cosa?
2: Sí.
3: Els callos.
1: El què?
2: No,
4: callos de la República.
1: Si vas amb camión, no et fiquis pel carril del
4: la gasolinera. La gasolinera.
2: No, vull recomanar que el dia 7 de novembre que vingueu tots a Bellpuig, tots, a tocar o no tocar.
4: És gratis, és gratis.
2: Sí, sí, entrada gratuïta. És de tarda per la gent gran, és de tarda, o sigui que a les 12 o a la 1...
4: És un tardeo, aquesta tarda.
1: Això és fantàstic.
2: I que ens ho passarem, i que a més escoltareu bandes que volen tocar i no tenen espais per tocar, i vull que vingueu, és que ens ho passarem i que ens saludeu, ens insulteu, si tireu pedres
3: i si no,
2: o
3: pues, els hi pregunteu a les bandes de l'any passat.
2: Està per això,
1: tampoc
2: per
1: no
2: això.
1: Siguis tan agressiu, home.
2: Ja està, que vingueu tots el dia 7 de novembre de l'any 2026.
1: Molt bé. Perfecte. Tu, Genís, què? Has de recomanar alguna cosa?
7: Hòstia, jo recomanaria ni un llibre ni un disc, jo recomanaria que anéssiu als concerts dels vostres amics.
1: Exacte.
7: Amb ells ens vam conèixer gràcies a això, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no
1: No, que
7: és una cosa que falta molt, que a vegades els grups no anem als,
1: als concerts dels altres grups.
5: Que els músics vagin a veure els
4: concerts. Sí, se solidaritzin.
5: Que no ho fan.
7: Si a vegades nosaltres no hi ha ni ànim.
1: No hi ha ni ànim.
7: Llavors,
1: està clar, està clar.
7: Això,
1: no, és una gran recomanació
3: i és molt bonic, sí, és molt bonic.
4: És una crida, això és una crida.
6: Ah, i el dia 27, dia 27, punt d'èmia.
3: Què passa?
8: Sí, senyor.
6: Recomanem.
2: Una crida salvatge.
4: No, i també recomanar la onada de grups de grups de Ponent que estan sortint, que hi ha molta, ara surten diversos discos alhora.
1: No, però és una mica el que diu el Genís. Aquí també passa, eh? Ja aquí, fins i tot on estem ara, venen grups de alguns xavals que venen a assajar i encara no els he vist mai en cap puto concert de per aquí, sí, la vora, no?
3: Sí.
1: Que llavors és com això, no? Que lo important és, jo faig un grup, faig música, si vull que em vinguin a veure a mi,
3: tu
1: jo també, tu també vés a fer de públic de, sí, dels altres i anem a recolar l'escena, això que es parla de l'escena, sí, no sé què, pues, es fa gran a partir de que sí, tu vagis, sí, a veure.
0: Que tu tindràs gent si tu vas a veure gent.
2: Última, que a la Roca el dia 16 de maig es va inaugurar una sala, Campanxó.
1: No, ja està inaugurada.
2: El dia 16 de maig.
1: 16 de maig és avui.
0: No, home, t'equivoques.
4: El
0: 16 de juny, avui és 16 de juny.
2: Salto en el temps.
1: Salto en el temps.
2: Que
1: sí, que
3: com el Doraemon.
1: Que el Panxo, que anava a veure els Capone, en Jaume Capone.
2: Van tocar el Setzallac,
1: Però no era el primer dia, el dia del Setzallac?
2: No.
1: No.
4: Ja va ser el calentament.
1: No, ja, per això et deia. Que
0: crec que em van trucar l'altre dia per anar a tocar dintre de no res.
1: Bueno, pues ens despedim de... Ho heu passat bé, nois? Heu esmorzat bé?
4: Una recomanació a la República.
3: Perquè...
1: És que, bueno, més que res, perquè ho tenim aquí al costat i és de puta mare. Tens allà aquella terrasseta i...
3: És que la música i el menjar són dos plaers de la vida.
1: Exacte. Vull dir,
4: no, esteu convidats a vindre a l'Urgell a esmorzar, que allà sí, també tant, ja tenim uns raconets xulos.
3: Jo ja us he...
1: Al novembre, a les 9 i mitja em teniu per allà dalt, eh? Aviam, jo si vinc.
0: No, que sí, que sí.
1: Faig jornada completa, més aquest ha dit que,
4: sí,
1: que ens fot fora allà a les 12, ens fot fora, sí, sí. Vull dir que a les 9 i mitja del matí sóc allà per esmorzar, on te'n digueu.
3: El
1: pets o el que
0: faig. Gastronòmica i bola.
4: Bons anfitrions.
3: El millor lloc et portarem.
4: A menjar calçots i a treure...
3: No, perquè al novembre no crec que faci cap.
4: Si menges calçots, si menges calçots, un glut te fotràs uns pets per la tarda, que flipa.
3: Però bueno...
1: El calçot ho té, això, que fa...
3: Bo, terrible.
1: Que fa que cagues, me cago en dormir-lo. Bueno, dies de glòria, no?
0: Dies de glòria i caos, per despedir.
1: Ens acomiadem aquesta cançó, que és una cançó...
0: Que és el títol del disc.
1: És el títol del disc, una cançó que, a més, és...
0: És els dies de glòria i dies de caos.
1: És per acomiadar de puta mare.
0: Vingueu.
1: Nois, encantat que hagueu vingut. No ha vingut en Palaies. Hem pogut xerrar tots molt, perquè ell no hi era, quan hi és ell només xerrar. Però clar, la creu de Sant Jordi mana i... Bueno,
4: jo crec que li han donat. Jo crec que li han donat. I l'ha deixat allà amagada.
1: Ja, I ara, el proper concert, jo li diré que el dia que vingui a tocar allà a Bellpuig la porti.
0: Sí.
1: A penjada dels ous, eh? Penjada dels ous, la creu de Sant Jordi. Bueno, fins la propera, guapos.
0: Vinga, va.

Esteu escoltant Contrabanda FM a 91.4 a Barcelona. Contrabanda FM 91.4, una ràdio lliure en un món poc lliure.

0: Calatrava, l'OFI de Sindicat d'Habitatge de Gràcia i el bloc de veïnes de la Janela en perill.
1: Calatrava resisteix.
0: Som un hort autogestionat i comunitari, un espai de trobada on organitzem tallers i esdeveniments culturals. Fa 10 anys vam ocupar l'edifici de Travessera de Gràcia 154, que 3 anys després la propietat va desallotjar i enderrocar. Més tard, les veïnes vam reocupar el solar amb runes per a convertir-lo en un projecte diferent. Les nostres motivacions són les mateixes: combatre l'especulació i la gentrificació de Gràcia, però amb un nou objectiu: ser un espai verd ple de biodiversitat enmig de la grisor d'aquesta ciutat morta. Som la llavor de tot un barri en moviment.
1: Ens devoren els voltors.
0: El gran capital immobiliari ens vol expulsar. Tenen noms i cognoms. La llave d'oro, dirigida per Ferran Marçà Bissai i el seu pare, Lluís Marçà. Una gran nissaga de poder comparable a Núñez i Navarro. El capital voraç s'imposa a la vida. L'explotació va més enllà de les relacions laborals o humanes. També afecta el medi natural. Ens prenen les places, les cases, el barri, els espais verds, etc. L'Ajuntament i el seu pla Endreça s'articula vers una Barcelona nova i no ens hi volen tal i com som.
1: Gràcia agonitza.
0: Ja n'hem parlat molts cops. Aquest ja no és el barri que volem. La massificació turística i l'especulació amb els nostres habitatges és cada cop més extrema. Ens quedem sense veïnes. Els espats i els guiris inunden els nostres carrers i els comerços locals moren. En els últims 10 anys, el preu del lloguer gairebé s'ha duplicat. El preu mitjà per un pis d'uns 75 metres quadrats és de 1.685 euros al mes. Ens veiem obligades a marxar, no menjar o viure al carrer. Ja hem perdut el mercat de la Baseria, els comerços i el barri en general. Se'ns han inflat els pebrots.
1: Mai serem pisos de luxe.
0: Sabem que la idea ha germinat. Portem un nou món als nostres cors. Defensem l'ocupació com a mètode de resistència contra el capital i no acceptem les excuses de l'Ajuntament. La Vila de Gràcia no és un oasi per als turistes i sortirem a defensar-la, perquè ens hi va la vida. Estem arrelades i busquem conservar els nostres espais verds. Hem sembrat una xarxa amb la gent del barri i altres col·lectius afins. Hem generat vida. El dia 15 de juliol ens volen fer fora per construir pisos de luxe. No ho permetrem.
1: Com pots col·laborar?
0: Passa't per l'hort, rega les plantes, dibuixa una flor al mural, vine als esdeveniments i difon el missatge. Segueix-nos a les xarxes i estigues pendent de noves convocatòries. L'hort no mor. Love migrants, hate expats. Des de Contrabanda FM cridem a les veïnes de tota Barcelona perquè vinguin el dia 15 de juliol a Travessera de Gràcia 154, hort ocupat de Calatrava. Les veïnes volem evitar el desnonament de l'hort de Calatrava, l'OFI del Sindicat de l'Habitatge i el bloc de la Janela. Us esperem a tothom el dia 15 a Travessera de Gràcia 154. Per a més informació sobre activitats de lluita i resistència,
1: ens trobareu a Instagram k-la-trava, amb B baixa. L'Instagram de l'hort ocupat del barri de Gràcia.
2: Contrabanda FM 91.4, una ràdio lliure en un món poc lliure.

estic molt avorrit i també molt trist. No trobo la manera de fer un somris, però hi ha un lloc en el món on vull refugiar-me perquè m'ho passo sempre genial. Rà!

Hola, sóc l'Androide del Frente Sónico Futurista i bé, vaig estar 7 anys a Contrabanda, també vaig estar 11 anys a Ràdio Pica, que són dos de les emissores més antigues i més importants, dos de les ràdios lliures més importants de la ciutat de Barcelona, juntament doncs, amb Ràdio Bronca i també Ràdio Línia 4 i altres petites emissores que fan servir, en aquest cas, doncs algunes instal·lacions de l'Ajuntament per poder emetre. Però les ràdios principals per mi, de ràdios lliures, aquestes tres, Bronca, Pica, que va ser la primera, i Contrabanda, han estat durant tot aquest temps, dècades, lluitant per la seva existència i existint perquè han d'existir, perquè no només, doncs, si ens ponem constitucionalistes, no, a la Constitució està registrat el dret a la llibertat d'expressió, sinó al dret a rebre informació, però també a donar-la, que és aquest, no? A la resta d'Europa, les ràdios lliures es diuen ràdios comunitàries i doncs formen part del sistema, diguem, no? I aquí doncs s'ignora totalment a les ràdios lliures, però d'una manera que és més bé, més aviat, no és te dejo existir, sinó te machaco. Quin és l'interès que pot tenir un ajuntament o la Generalitat o qui sigui de que el dial de la FM estigui ocupada per ràdios pirates, no? Fent servir el nostre propi idioma en la nostra contra, no? O sigui, doncs, aquesta paraula pirata que té aquest romanticisme sense entrar en l'ètica dels pirates reals, no? I que sempre ha format part diguem, de l'ideari o de l'imaginari, millor dit, de l'underground, per dir alguna cosa, doncs sempre tot es subverteix, no? I ara les ràdios pirates són les ràdios comercials que posen anuncis, són ràdio fórmula i venga anuncios, venga anuncios, venga anuncios i amb això que treuen? Pues diners, no? I amb això l'Ajuntament que treu diners. Dius, per què? Per què els volen aquests diners? Per fer raietes al terra, no? O per fer, no sé, un carril de bicis que ara t'atropellen les bicis i els patinets, no? Bueno, en fi, no sé per què volen els diners, no? Però realment crec que per qualsevol ajuntament seria o hauria de ser més interessant mantenir i ajudar a que la ciutadania, que al fin i al cabo el que estan representant es supone, no a si mismos o a si mismas, doncs tingui un altaveu. Als anys 90, que no hi havia internet, va ser un moment molt potent de les ràdios lliures i de molts moviments culturals i socials, no? Va ser un moment bastant potent vist enrere. Aleshores, doncs, no hi havia internet i les ràdios lliures eren l'única via, juntament doncs, amb fanzines i algunes revistes o el que fos, de que la gent que no tenia accés a la televisió o a les discogràfiques molt tancades diguem, mainstream, doncs tenien un altaveu i si tu tenies un grup podies enviar la teva maqueta i segurament sonava a les emissores, no? O doncs podies fer un programa, ara també ho pots fer. O sigui, tenies una inquietud que et portava a fer un programa sense cobrar un sou i sense, inclús de vegades pagant doncs, pel manteniment d'aquestes emissores, només pel fet de voler expressar-te i tenir alguna cosa a dir, cosa que els mitjans normals van bojos buscant aquesta gent que té alguna cosa a dir per fer un matxembrat i resumir-lo en el mainstream, no? Aquest és el meu punt de vista. Per tant, les ràdios lliures, a tots els nivells, representen salut per a una ciutat. I bé, doncs, espero que se solucioni la cosa i tot i que ara hi ha internet i ens podem comunicar millor i pot haver-hi milers i milions d'emissores online i de programes online i de podcast i d'inquietuds i d'opinions per un tubo. Igualment, crec que l'FM, que és doncs, un mitjà més, una branca més de la nostra ciutat, no pot ser que se la quedin quatre mainstreams i 8.000 chupòpteros, perquè per mi no són ni ràdios pirates ni vampiros, són chupòpteros. La mitologia bonica per nosaltres. Molta sort. I aquí ens teniu recolzant.

あまり生々しい話だから私はよく覚えている。しかしそれから5分ほどしてお前は本当に死んだんだ。

0: practicaremos el medievo con tu culo.
1: Yo soy socia solidaria de Contrabanda FM, porque creo en la libertad de expresión y la practico.
2: I és el soci solidari de Contrabanda FM, perquè els moviments socials necessitem informació alternativa.
3: Yo soy socio solidario de Contrabanda FM porque creo en la libertad de expresión.
4: Jo soc soci solidari de Contrabanda FM, perquè vull escoltar la ràdio sense anuncis comercials.
5: Jo soc sòcia solidària de Contrabanda FM, perquè l'autoassociació de les ràdios lliures la fem entre totes.
6: Contrabanda FM és una ràdio lliure, no comercial, assembleària i autogestionada. Si vols col·laborar perquè Contrabanda continuï emetent a les zones lliures de Barcelona, pots fer-te sòcia, solidària i fer la teva aportació econòmica al col·lectiu.
7: Truca'ns els dimecres al vespre al 93-317-7366, escriu-nos un mail a contrabandaradio@contrabanda.org o informa't a contrabanda.org.
6: Juntes fem possible l'autogestió de la comunicació.

escoltant Contrabanda FM a 91.4 a Barcelona. Contrabanda FM 91.4, una ràdio lliure en un món poc lliure.

0: Calatrava, l'OFI de Sindicat d'Habitatge de Gràcia i el bloc Tereines de la Janela en perill.
1: Calatrava resisteix.
0: Som un hort autogestionat i comunitari, un espai de trobada on organitzem tallers i esdeveniments culturals. Fa 10 anys vam ocupar l'edifici de Travessera de Gràcia 154, que 3 anys després la propietat va desallotjar i enderrocar. Més tard, les veïnes vam reocupar el solar amb runes per a convertir-lo en un projecte diferent. Les nostres motivacions són les mateixes: combatre l'especulació i la gentrificació de Gràcia, però amb un nou objectiu: ser un espai verd ple de biodiversitat enmig de la grisor d'aquesta ciutat morta. Som la llavor de tot un barri en moviment.
1: Ens devoren els voltors.
0: El gran capital immobiliari ens vol expulsar. Tenen noms i cognoms. La llave d'oro, dirigida per Ferran Marçà Bissai i el seu pare, Lluís Marçà. Una gran nissaga de poder comparable a Núñez i Navarro. El capital voraç s'imposa a la vida. L'explotació va més enllà de les relacions laborals o humanes. També afecta el medi natural. Ens prenen les places, les cases, el barri, els espais verds, etc. L'Ajuntament i el seu pla Endreça s'articula vers una Barcelona nova i no ens hi volen tal i com som.
1: Gràcia agonitza.
0: Ja n'hem parlat molts cops. Aquest ja no és el barri que volem. La massificació turística i l'especulació amb els nostres habitatges és cada cop més extrema. Ens quedem sense veïnes. Els cèspats i els guiris inunden els nostres carrers i els comerços locals moren. En els últims 10 anys, el preu del lloguer gairebé s'ha duplicat. El preu mitjà per un pis d'uns 75 metres quadrats és de 1.685 euros al mes. Ens veiem obligades a marxar, no menjar o viure al carrer. Ja hem perdut el mercat de la Baseria, els comerços i el barri en general. Se'ns han inflat els pebrots.
1: Mai serem pisos de luxe.
0: Sabem que la idea ha germinat. Portem un nou món als nostres cors. Defensem l'ocupació com a mètode de resistència contra el capital i no acceptem les excuses de l'Ajuntament. La Vila de Gràcia no és un oasi per als turistes i sortirem a defensar-la, perquè ens hi va la vida. Estem arrelades i busquem conservar els nostres espais verds. Hem sembrat una xarxa amb la gent del barri i altres col·lectius afins. Hem generat vida. El dia 15 de juliol ens volen fer fora per a construir pisos de luxe. No ho permetrem.
1: Com pots col·laborar?
0: Passa't per l'hort, rega les plantes, dibuixa una flor al mural, vine als esdeveniments i difon el missatge. Segueix-nos a les xarxes i estigues pendent de noves convocatòries. L'hort no mor. Love migrants, hate expats. Des de Contrabanda FM cridem a les veïnes de tota Barcelona perquè vinguin el dia 15 de juliol a Travessera de Gràcia 154, hort ocupat de Calatrava. Les veïnes volem evitar el desnonament de l'hort de Calatrava, l'OFI del Sindicat de l'Habitatge i el bloc de la Janela. Us esperem a tothom el dia 15 a Travessera de Gràcia 154. Per a més informació sobre activitats de lluita i resistència,
1: ens trobareu a Instagram k-la-trava, amb b-baixa. L'Instagram de l'hort ocupat del barri de Gràcia.
2: Contrabanda FM 91.4, una ràdio lliure en un món poc lliure.